0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mon americano, l'entornet.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

out of here.

comunicat que ara migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

etapes, però és difícil saber en quina nova sortirà. No em facin cas, que perd el compàs, i em pregunto si tu en altres també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions i punts ja pas.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
4: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

el papà. La 31. Això és la R, això és la família. No hi ha confusió. Estacionat d'aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pilot.

posava vinils de vacuna. Visquem a l'umami, busquem la fortuna i els tinc assentats mirant des de tribuna. Bitch, espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa i em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Gràcies.
1: La bona música a Music Calaix. Superior a mi.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda. Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 11 de la nit en 96.3 de la FM.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics, sóc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals, les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi, endavant! Endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències dels Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Gid Evan és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el meu hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. For the Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number. És una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: a fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta en les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, una setmana més arriba a la sintonia de Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Ordinary World. És el 27è senzill de la banda britànica de New Age Duran Duran i el primer senzill del seu 7è àlbum d'estudi, autotitulat de 1993, també conegut com The Wedding Album. La cançó va arribar al número 3 de les llistes nord-americanes i va aconseguir una 6a posició a les llistes britàniques. Escoltem els Duran Duran, Ordinary World.

La última tentació és el segon àlbum d'Amistades Peligroses. Va ser llançat al mercat a mitjans de 1993 sota el segell discogràfic d'EMI Music Spain i els va portar novament al número 1 en vendes a Espanya, Portugal i a diversos països de Llatinoamèrica. L'èxit va ser tant que van vendre unes 350.000 còpies a nivell internacional, portant-los a repetir l'èxit del seu àlbum anterior, Relatos de una intriga, amb triple disc de platí a Espanya. Escoltem els Amistades Peligroses, Casi Nunca Bailáis.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast i escoltar-lo allà on vulguis i sempre que vulguis. Marta Marrero, coneguda com a Martica, és una cantant i actriu nord-americana. En el seu segon disc va gaudir de la immensa sort de convertir-se en una de les anomenades protegides de Prince. No obstant això, comercialment, Martica's Kitchen va ser un fracàs en vendre poc més d'un milió de còpies a tot el món, encara que alguns dels temes van sonar molt a emissores de ràdio. Escoltem Martica Chickens de Martica.

Enviem un àngel és una de les cançons més emblemàtiques i populars del grup de rock català Sau. Va ser publicada el tercer disc d'estudi de la banda, titulat Quina nit, llançat al març de 1990 per la discogràfica Picap. És una peça clau del pop-rock català, inclosa en un àlbum que va consolidar el grup gràcies a temes que tractaven emocions, desamor i angoixa. Escoltem el Sau, Envia'm un àngel.

Continuem a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Starboy és el títol del tercer àlbum d'estudi del cantant i compositor canadenc The Weeknd. L'àlbum compta amb diversos artistes convidats, tals com Daft Punk, Lana Del Rey, Future i Kendrick Lamar. Starboy va debutar al número 1 de les llistes del Billboard 200 i va vendre més de 200.000 còpies físiques la primera setmana. Escoltem The Weeknd amb Daft Punk amb el tema Starboy.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Un any més, l'Ajuntament organitza avui diumenge la Festa Verda i de la Biodiversitat que se celebrarà al Parc de Can Borrell. Les activitats que tenen lloc són per totes les edats i tenen per objectiu mostrar la cara més verda i sostenible de la ciutat. Hi ha tallers de cuina saludable i de temporada a la construcció d'un hort vertical, un taller infantil d'espècies fluvials i de mobilitat, inventar amb deixalles, construir un hotel d'insectes o bé jocs de fusta. Durant la jornada també es donarà compost i s'habilitarà un punt d'hidratació. La Festa Verda de la Biodiversitat és una activitat que s'emmarca dins les activitats previstes a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. És una celebració de ciutat que es convoca cada any i té per objectiu consciència sobre els valors mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic. I ara parlem de xifres. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, ha valorat positivament aquestes dades i ha destacat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, que ha qualificat de rècord.
1: L'atur continua baixant, per tant, són bones dades. Cert que ha baixat 54 persones, però encara tenim a Mollet 2.200 persones que estan sense feina i no en troben. Les persones afiliades a la Seguretat Social, que estem amb dades rècord, ¿vale? I això també no només genera estabilitat i ocupació, sinó també genera recursos públics per donar sortida als serveis que tenim i que necessitem.
0: En comparació amb el mateix període de l'any passat, les dades també mostren una reducció significativa del nombre de persones desocupades. El mes de maig de l'any passat, el nombre de persones de l'atur era de 2.458, el que representa una davallada interanual en 258 persones.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut. Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet, el programa aquell any, fent un repàs a èxits i números 1. Juliet Streak és una cançó de Dire Straits, el quart tema del seu cinquè àlbum d'estudi, Brother in Arms. Va ser llançat com el cinquè i últim senzill de l'àlbum a l'abril de 1986. Més tard va aparèixer l'àlbum en directe On the Night. La mateixa versió en directe és l'àlbum Sultan o Swing. Escoltem Juliet Streak, Dire Straits.

L'any 1998 va sortir al mercat el disc Entre tu i jo, de Nek, tornant a tenir un gran èxit a Europa i pel que se li va obrir les portes a una gira per Llatinoamèrica, en la qual va realitzar més de 150 concerts. Si sé que te tengo a ti és el primer senzill estret del nou àlbum. Es va mantenir en els llocs més alts de les llistes d'èxits radiofòniques durant 4 mesos. Escoltem a Nek, Si sé que te tengo a ti.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, fent un repàs a èxits i números 1. Recordar-te, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. Elastic Hair és una cançó de la cantant australiana Sia, amb el canadenc The Wicked i el productor nord-americà Diplo. Sia va enregistrar una versió en solitari d'Elastic Hair per al seu àlbum d'estudi. Era el 6è, titulat Milford's of Fear, i va ser acompanyat per un vídeo musical polèmic que va comptar amb l'actor Shia LaBeouf i la jove ballarina Maddie Thiger. Escoltem a Sia, Elastic Hair.

Ketama és un grup de música gitano espanyol de flamenc, fusió i pop. Ketama va presentar fins a la seva dissolució el 2004 un dels representants més destacats de l'anomenat Nuevo Flamenco. El major èxit els va arribar amb De aquí a Ketama el 1995, gravat en directe als estudis Cinearte de Madrid. Escoltem els Ketama amb el seu tema Problema.

de Lisa Stanfield, publicada com a senzill a finals de 1989 i pertanyent a l'àlbum d'estudi Affection. És un dels seus principals èxits. La cançó va ser composta i produïda per Lisa Stanfield, Ian DeVeney i Andy Morris. Escoltem Lisa Stanfield, All Around the World. Que tingueu molt bona setmana.

0: Comença l'Això Avançaré, l'espai de sèries d'UA1 Lleida Ràdio. Bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Ara vindrà la Judit, havia de fer unes gestions, abans, o millor dit, mentre arribi, i ens presentis la temàtica, actualitat que tinguis.
1: Ah, tu tens actualitat? Perquè jo de moment no en tinc gaire, eh?
0: Doncs si no tens actualitat, anirem de cara a Barraca, perquè si no ho recordo malament i no ho tinc mal entès, podríem dir que comencem com una sèrie de...
1: A veure, si
0: de,
1: funciona,
0: de seccions,
1: si
0: no?
1: Funciona, ho podem convertir en una sèrie, això. Jo recordo que fa unes 3 o 4 edicions de l'Això van sèrie va sorgir... el tema de les sèries protagonitzades per nens i tal.
0: Vam parlar d'aquells de l'hotel i així.
1: Així tema, és. No? I una de les teves preguntes va ser: però què se n'ha fet d'aquests nens?
0: Sí. La vaig arribar a fer aquesta pregunta.
1: Amb el cas de, i a més a l'antena, vull dir, els oients són conscients.
0: Testimonis.
1: Per tant, avui la secció és què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition.
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries de Nickelodeon, m'ho estic inventant, etcètera, etcètera.
1: Així és, això ho podem estirar a tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo què sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no? Pues també hi ha
0: per exemple
1: varios casos de nens actors importants, jo què sé, Aquí no hi qui en viva, Los Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
1: També,
0: en
1: que
0: van
1: fer...
0: M'ho invento... Joselito González, upete, fent la sèrie X, i de cop i volta Joselito González desapareix
1: ja no se'l coneix.
0: Perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
1: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio avui.
1: Així és, vale. Però, bueno, clar, he deixat evidentment les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem tres, si ens dona temps.
0: Ah, avui només tres.
1: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb tres ja omples mitja hora, avui?
1: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries, i a partir de les sèries...
1: He separat per actors, en
0: vale,
1: tot el
0: vale,
1: cast,
0: vale, vale,
1: on
0: vale.
1: És a dia d'avui cadascú.
0: Vale, vale, vale, vale. Doncs pots començar amb la primera.
1: Així és, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Zack i Cody, Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tira?
1: Tu posa la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: Doncs Saki Cody i Todos a Bordo, no? També ve de la sèrie, com hem dit abans, Hotel Dulce Hotel. I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca, comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que ara hauré d'anar buscant per ficar-los, i que ara els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré.
0: Pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera, i efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody Martin. Sí, sí, 33 anys.
1: Tampoc és tan gran, Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do, és que clar, jo els tinc, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'hagués dit en té 40 o 42, te diria, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa
0: començar,
1: com molts anys que va
0: començar. Va començar molt de joves, de fet, el fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant. Així és.
1: Perquè ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim. Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem al més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a l'Aia, però jo hi he afegit aquí moltíssima cosa, perquè sí, deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant. Cole Sprouse, sí. Clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney, va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets, escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent. Un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens d'un poble tranquil, amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és, no, vale, no és de vampirs, però sí que tenia ubicada que era alguna cosa així, una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama de nen, ja pots passar la pàgina, saps? Perquè i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte. Aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que s'hi dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses. Vale, hi ha fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa,
1: molt,
0: que és enginyer, i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, els perfils són molt amplis.
1: Fantàstic.
0: Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana. O sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no en tenia ni idea. Mira,
1: entenc que si Cole Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia...
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el seu bessó, posa-la amb el foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dues preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I, evidentment, no, molt actiu, ens diu de Cole Sprouse, i una altra pregunta molt interessant, que és, vetat per Disney?
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa, depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit, no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Judit Castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa,
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Pel principi, estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper aquí, tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Em fa molt estranya sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé.
1: És la primera vegada en la història de la Show en sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs.
2: No, potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem.
0: Tenim algun
2: incendi que apagar, però intentarem...
0: Cap problema.
1: Doncs si tens la manguera fora, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney.
1: Vale.
0: I aquí l'Aia ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també. En el cas de Cole Sprouse...
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, ho suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení, per exemple, Selena Gómez també crec que ho ha aconseguit.
0: Sí, es podria dir que sí, però és que Selena Gómez ja és més que una actriu, en aquest cas, perquè ja és una mica mocatriz, no? Es podria dir.
1: Ah, sí?
0: Bueno, fa una mica de tot. Cantante, modelo i actriz.
1: Selena Gómez també, no me'n recordo que cantava Selena Gómez.
2: Sí, la de A Year Without... No, com allò? A Year Without Rain o algo així, la de Naturally, la de...
1: Què dius?
2: Que sí, busca.
0: Bueno.
2: A Year Without Rain, jo em sembla que aquesta és seva.
1: No ho sé, Judit, jo no tinc contra no, Selena Gomez.
0: Jo tampoc tinc bastant ubicada a Selena Gomez a nivell
1: mira,
0: cantant, però bueno.
1: Selena Gomez sona així. Ara no sé què sonarà, però sona així molt ràpid, un moment. Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu De una vez.
0: Però la que canta en castellà?
2: Jo crec que no, eh?
1: Home, estic veient
0: la veu és la veu és la de Selena Gomez.
2: Ah, sí.
1: Bueno,
0: això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella...
2: Sí,
1: fa cinc anys.
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de... Parlarem, de Selena Gomez, tot seguit.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons, anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que, bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, eh? Vale. Els caps de setmana.
2: Els diumenges de la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Alwise Medery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un
1: licor, és licor, sí.
0: Sí.
1: De fet, els vikings bevien hidromel, entre
0: mira.
1: Altres coses.
0: Sembla
1: és
0: molt...
1: Informació que és real, aquesta informació.
0: No, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, ja ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat, semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney, no. Encara que sí que va haver-hi certa tensió. Vale. Perquè quan va acabar Sweet Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposar-nos ells com a productors executius. És a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no. Que el control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí,
1: molt bé.
0: Això,
1: fantàstic. Simplement.
0: Titular, Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé, el titular de l'intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte? Puc fer això?
0: La de Hotel Dulce Hotel, la pots tirar? Sí, sí.
1: És aquesta?

0: La podeu veure a Disney Plus. La podeu veure a Disney Plus.
1: Patrocinat espai per Disney Plus.
0: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton i, evidentment, també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant, sí, moltíssim. Probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat. Vull dir...
1: Aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
0: Així no sé és, així sí? És actor, és actriu de veu. També ha sortit amb sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers, aquella...
1: Que també té 50 milions de temporada.
0: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood, i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin,
1: molt
0: tenen fills junts, el nen de Solo en Casa, per si.
1: Des del 2017.
0: Així és.
1: Porten junts.
0: Així és, així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
1: Fantàstic, celebrem.
0: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
1: Molt bé.
0: Brenda Song va passar de hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
1: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Gestiono jo la secció,
2: Sí, perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar. No.
1: Vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
1: Sí, perquè no? Si no serà un monòleg de l'Ivan.
0: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem a Ashley Tisdale, que era la noia...
1: No, jo també.
0: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta amb Sonic.
1: Aquesta és High School Musical, no?
0: És Ashley Tisdale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta Ashley Tisdale.
1: La dolenta, entre cometes, de High School Musical.
2: La Sharpay, sí.
0: Exacte. Aquesta va sortir, Ashley Tisdale, perdoneu, va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candace a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
1: Ah, és la germana.
0: Correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
1: doncs diré que fins i tot s'assemblen i tot.
0: Sí?
1: Home,
0: tenen uns dibuixos certament abstractes,
1: Si li canvies el color del pèl...
0: I li portes una mica el coll, perquè
1: té,
0: clar...
1: Té una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
0: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols de Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original, però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més... tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no esclavarien tant amb aquests estereotips ja aclarits. Per tant, interessant això.
2: Sí.
0: Dit això, no està retirada oficialment, però és molt selectiva i no està vetada per Disney. De fet, com hem dit, segueix lligada i treballant amb la marca.
1: Molt bé.
0: Va passar, el titular és aquest, va passar d'estrella de Disney a empresària i mare influencer.
2: M'agrada molt de retirada, no oficialment, però molt selectiva. No és això que m'agrada. Quina sort.
0: Bueno, clar, imagino que també quan tens fills la cosa canvia una mica, perquè a més són molt petits els fills.
2: Quan, o sigui, l'última temporada... quan tens diners.
0: Sí, clar, bueno, això és una altra. Clar. Però sé que l'última temporada de Phineas i Ferb la va gravar embarassada, perquè ella va posar com a condició no fer els crits que feia com a Candace, perquè, clar, el nen se li estressava.
1: En sèrio, això passa?
0: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors. Així, curiositats que jo us explico,
2: Això, en sèrio.
1: Molt bé.
0: Seguim amb el cas de Suite Life, en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell, vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és
1: poc
0: dirigir...
1: Poc i com vull.
0: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com Conocí a vuestro padre, el revival d'iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Bona sort, Charlie o Jessie.
1: Molt bé.
0: Per tant, això, segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
1: El poden contractar com a càmera.
0: Sí, de fet, sí, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Suite Life el va rescatar professionalment.
2: Carai, tu.
0: Sí, sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de la càmera.
1: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista.
0: No,
1: els titulars són bastant
0: dolents. No, està clar que no.
1: Els titulars són bastant mediocres, la veritat.
2: Esperem que no.
0: De l'hotel al vaixell. Tornem a Suite Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, eh? aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jessie, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, vaja, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
1: Surt a Fast and Furious 10.
0: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Josh Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
1: El que no està tatuat del coll.
0: Així és.
1: El que veig.
0: No està retirada, no està vetada per Disney i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se a Disney i després saltar a Netflix.
1: Aquest és el titular, eh?
2: Aquest és el titular.
0: Tampoc s'hi maten, eh? Jo trobo que no...
2: És que això sigui un peu de foto com a molt. Però vamos...
1: per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, eh, la sèrie?
0: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
1: Netflix.
0: Bueno, ja ho fan, això.
1: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
0: Bueno, ah, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé, seguim amb Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, eh, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles. Era cantant a l'hotel i, a canvi, li cedien la suite perquè vigués amb els seus fills. Continua actuant? Sí. De fet, és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
1: Molt bé.
0: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
1: Vale.
0: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
2: A veure, passem la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural. Molt bé.
0: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això, de
1: molt bé, i de les...
0: d'aquesta carrera.
1: I de les... drogues també.
0: No, sí. Però en principi no han entrat, per lo que s'insinua aquí.
1: N'hi ha molts, veure, hi ha molts que sí, d'aquests no confirmo d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
0: Bueno, sí, Hannah Montana i Hannah Montana Miley Cyrus se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
1: Més fora
2: això. Sí, no, és el mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
1: Escolta'm, te queden 10 minuts.
0: Vinga, va, pues, si
2: va,
0: et sembla...
2: Va, que puc acabar i tot.
0: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
1: Vale, farem una cosa. A petició de la Judit, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: ahí ha ruizado Rain, ¿eh?
1: ¿Veos? ¿Quién tenía raó?
0: Selena Gómez and the Essin.
2: Sí, que eres el seu grup.
0: Ah.
2: Sí, sí, sí. De fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió,
0: vale.
2: Van reversionar la cançó amb The Scene, que molt eren aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gómez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu? Què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gómez a dia d'avui és mocatriz.
1: No, això no ho he sentit en ma vida.
2: No? Això no. Li encantava la Míriam dir això.
1: Ah, sí. Sí. Home, sonen... Com a sonoritat és molt
0: mocatriz és com la BBC, eh? També. Bones notícies i comunions.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... Una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building. Són assassinatos en l'edifici, eh? Una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme.
0: Vaja.
2: Entre moltes altres coses, eh? Perquè fins i tot Selena Gómez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
0: La Belén Esteban té paelles?
2: Sí, pues, també té un set de paelles, eh? De, així com de disseny...
0: Quan tens diners no saps què fer.
2: S'ha d'invertir,
0: s'ha d'invertir. No saps què fer-ne més, eh?
2: Bé, a banda de tot això, també és, és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de l'espin-off, que és, que ara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè molt. Ja no viuen allí.
0: Val. Vale?
2: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
0: Molt bé, celebrem.
2: Per tant, passem a David Henry, Justin Russo.
0: No, però espera't, Selena Gómez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
1: Clar, és que t'has deixat el millor.
2: El no me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'espin-off de Los Magos de Waverly Place, abans mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes, per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són mags,
0: claro.
2: Per així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet, i és l'únic, el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada en un aeroport.
0: Per com es diu, per defensa pròpia.
2: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gómez i han continuat col·laborant, i el titular, David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
0: Que això, són frases de resum, no són titulars.
1: Sí.
2: Anem amb el tercer dels fills. Jake T. Austin, interpretava Max Russo, aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la peli de los emojis, The Emoji Movie.
0: Quanta gent la va arribar a veure,
2: Sí, jo la vaig veure, per cert.
0: Pues tu i dos més.
2: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles, que faria incompatible una nova relació laboral amb ells. Excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
0: Clar.
2: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha reprès el seu paper a l'espin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries, com Hannah Montana, amb Michael Musso.
0: Molt bé.
2: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
0: Vaja.
2: Aquest sí que és una mica un titular,
1: això,
2: no?
1: Això com a posar-ho a la làpida.
2: Sí.
0: Sí, fins que se m'ha apagat del tot. S'acaba així la frase. Se m'ha anat a apagar fins a arribar aquí.
1: Sí, sí, exacte.
0: Fins, que se
1: fins apagat, aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat.
2: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Alex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment. Vale?
0: Quan vol.
2: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada i, de fet, tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry per no comptar amb ella pel reinici dels Macs. De fet, hi ha un podcast d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cast, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, recentment amb David Henry... en fi, com si no s'hi portessin gairebé a nivell personal,
0: vale,
2: però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels magos.
0: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
2: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
0: Vaja.
2: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada.
0: Uh-huh.
2: Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests 4 capítols finals de Los Magos de Waverly Place, i doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
0: Molt bé.
1: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
2: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuise. Vale, anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuise, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
0: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu de
1: la Riera,
0: el cor de la ciutat.
2: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola, no sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuise era el pare era la part italiana, la mare era la part
0: mexicana. L'Espanya dels Estats Units, Miami.
2: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni. Un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop.
0: Vaja.
2: Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però amb el cas de David DeLuise s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, de reunions i totes aquestes.
0: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar,
2: mira,
0: més informació.
2: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa, sí, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuise, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'hauria enemistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador i es diu que els motius polítics haurien intervolit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
1: Sí.
2: Bueno, als Estats Units i a tot arreu. Però en aquest cas, això farà que no aparegui als últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
0: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
2: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parla una mica de català.
0: No fa
2: pinta. Una mica de sobre.
0: No fa pinta.
1: No ens flipem tant.
0: Un minut i mig.
1: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
2: Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era Hannah Montana,
1: Doncs mira, farem hype i ho deixem per
0: l'altre. Exacte. Estic dirigint jo el programa avui.
1: Perdó.
0: Que tu no estàs aquí a la taula de so avui?
1: No.
0: Doncs avui...
1: A més, amb el favor que m'han fet.
0: Jo faré ara l'ajut i diré, queda un minut.
2: Això que es diu...
0: Espavileu-vos.
2: Stay tuned a l'Això van sèrie perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
0: Doncs...
1: gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Gràcies, Ivan. Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins la propera. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. El futur equipament de cultura popular situat a la Tenaria ja compta amb un projecte definitiu després de seleccionar els 5 projectes finalistes. Aquests darrers mesos el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris. Finalment, el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova Casa de la Cultura Popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte.
1: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa al que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat, i jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
0: Un cop designat l'equip guanyador del concurs, aquest disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural. Mireia Dionisio ha avançat a Ràdio Mollet que la idea és tenir aquest avantprojecte redactat a finals d'aquest any. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
6: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
5: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet 96.3 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodril.
12: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca.
1: Molt bona tarda i sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Eureka, en què cada dimecres posem sobre la taula un tema divers. Aquesta setmana parlem de veganisme, definirem el concepte, desmentirem mites i també descobrirem de primera mà què implica ser vegà. Per fer-ho, comptem amb nosaltres avui als estudis de Ràdio Mollet a Montserrat González, que és propietària de Montbec, aquí a Mollet. Molt bona tarda, Montserrat.
2: Hola, bona tarda.
1: Primer de tot, Eureka, sempre ens agrada començar doncs, definint conceptes. Per tant, avui el programa girarà entorn del veganisme. Jo crec que hi ha molts dubtes de què realment el veganisme, perquè hi ha com molts conceptes, que si vegà, vegetarià, pescatarià, també hi ha el flexi. Per tant, ens centrem en veganisme, el definim. Montserrat, et pregunto, què és ser vegà?
2: Sí, a veure, hi ha molts etiquetatges i és això. Jo no m'agraden els etiquetatges. Mm-hmm. Veganisme és, no és només una manera de menjar, és una manera de viure. És el que és una manera de viure, mm-hmm, en concorda amb la naturalesa, amb els animals, i amb tot el que t'envolta.
1: Mm-hmm. Quins serien, per tant, els valors principals que engloben el veganisme?
2: Principal, sobretot, és això, intentar viure sense fer mal a ningú.
1: Mm-hmm.
2: Ni, igual que nosaltres intentem no fer mal a la gent de la nostra espècie, per què hem de fer mal a altres espècies? Tenen els mateixos drets que nosaltres, tenen els mateixos sentiments i tenen el mateix dret a viure.
1: Mm-hmm. En el teu cas, per tant, entenc que vas decidir iniciar-te en el veganisme per qüestió d'animals?
2: Jo sempre és això, sempre normalment tothom li encanten els animals, estimen els animals, de petits vas a la granja, vas al zoo, sempre tens aquest ídol, que gosset més maco, que gatet, que tal. Però després això, quan et fas grans, poder de petits no ets tan conscient del que va darrere de tot aquell d'estar en una granja, tot, mm-hmm, com els tracten, què és un zoo, què és el que hi ha darrere de tot això. I sí que principalment es comença amb una alimentació d'intentar no matar ningú animal per viure.
1: Uh-huh.
2: I després és això, intentes un poc una mica aprofundir de realment com està el sistema al voltant de tots els animals.
1: Uh-huh. Jo, Montserrat, no sé si això és veritat o no, però es diu que dintre del veganisme, jo com aquesta comunitat com molt tancada, de dir, doncs, abans dèiem els flexi, sinó doncs, com tu no formes part d'aquest món, comentaves que no t'agraden les etiquetes, però no sé si realment ja aquesta sensació de dir flexi o no flexi o...
2: Sí que, a veure, sí que hi ha... A veure, sí que no és que hi hagi vegans de primera ni vegans de segona, però sí que de vegades jo que em moc... jo sí que estic en puestos, és això, on estic sobretot amb activistes, amb gent sobretot no radical, perquè no parlem de radicalismes,
1: mm-hmm,
2: però sí que hi ha gent, evidentment, que les seves idees les porta molt a terme.
1: Mm-hmm.
2: Que és el que parlem. Hi ha gent molt activista, doncs, el tema de crueltat amb els toros, amb les granges, amb els sos, amb el que parlaven. Clar, són gent que fan un activisme reiteradament i visualment molt provocatiu, però evidentment és això. No hi ha... A veure, no va a qualsevol bueno, no? Per dir-ho.
1: Mm-hmm. També jo crec que hi ha, i també ho comentàvem fora de micròfons abans, que es té aquesta idea de que els vegans, doncs ho deies, los bichos raros de la família, o com que és molt hippie, tot molt espiritual, vull dir, realment...
2: Sí, bueno, el primer que et diu la família, bueno, esta moda ja se le passarà. O, jo què sé, menja una miqueta, que això no et farà mal, diu, a veure, no és que no se'm passarà, no és que no vull menjar,
1: mm-hmm,
2: no vull fomentar aquesta manera de menjar, perquè, evidentment, s'ha demostrat que pots tenir una alimentació sana sense cap maltractament.
1: Mm-hmm. De fet, també, actualment crec que, sobretot per xarxes socials, hi ha moltes famílies que doncs, tenen contingut molt adreçat al veganisme i doncs, a com eduquen els seus fills o l'alimentació que porten dintre del veganisme. Hi ha molta controvèrsia amb aquesta mena de vídeos, no? Com, o sigui, els comentaris que sempre solen sortir és com obligues els teus fills a no menjar carn, obligues a...
2: És que és això, sempre és el que diu, sempre quan una persona publica la seva vida, tothom critica, no? Mm-hmm. Però clar, per què no critiquen una persona com alimenta una persona omnívora, com alimenta el seu nen? Mm-hmm. Si li dona bulleria, si li dona xutxes, quan li dona de carn, quan li dona de peix, però en canvi en un vegà sí que s'etiqueta i sí que se li està mal vist, per dir-ho així. Mm-hmm. Digo, si el nen es cria saludablement, està bé i evidentment no té cap carència ni cap mancança, evidentment, que és el que dius. A mi hi ha una cosa que em dóna molta ràbia, que de vegades quan vaig a algun restaurant, en comptes de dir que sóc vegana, dius que ets budista. Què passa? Amb la religió tothom et mira bé. Si parles de veganisme, dice, ui, ja està, esta. Uh-huh. I què és el que dius? Demanes o qualsevol cosa i no, és que pone atún però te lo apartes i digue, a veure. I és així, és això, si ho fiquem en religió, està ben vist, però si ho mirem de manera de pensar o és el que dius d'ètica, ostres, et tira cap a darrere.
1: En el teu cas, t'has sentit mai jutjada per ser vegana?
2: A veure, jutjada no, perquè a veure, tampoc m'importa molt el que digui la gent, però sí que he tingut que sentir, tu per ser vegana estàs molt gorda. Que dius, perdona, digo, tu família bien, però clar, arriba un moment que és el que diu, sí, i a més li rebereixo, diu, vale, sí, poder tinc quilos de més, però no tinc colesterol, no tinc greix, no tinc triglicèrides, lo tinc tot de conya, no tinc anèmia, no tinc... Què és això? Diu, no només és això, els cossos som diferents, tothom és diferent, les vaques no són petites, però que és el que diu, sí que ho miren molt a l'aspecte físic, no?
1: Mm-hmm. Ara comentaves les situacions que trobes en molts restaurants. També jo crec que hi ha la idea de que el veganisme implica únicament menjar verdura i llegums. Llavors, també no sé si t'has trobat mai la situació d'anar a un restaurant i dir-te, no, tenim opcions veganes, i et porten la típica amanida de l'hort i tu, bueno, pues, muchas gracias.
2: Sí, que és el que ens toca, que és el que, quan anem a qualsevol restaurant, no, torrada d'escalivada, amanida i poca cosa més. I bueno, alguno que t'hagi agafat un tofu així refregit, tal, i dices, bueno, vale. Però... és el que diu, nosaltres la botiga que tenim intentem sobretot és això, trobaràs tots els plats que et puguis imaginar veganitzats. Mm-hmm. Tot el que tu se t'acorreix, Montse, faries això? Sí. És que podem menjar exactament igual que vosaltres, que la gent normal o no normal, que és el que dius, que és que podem menjar, mengem de tot.
1: Mm-hmm. En el teu cas, Montserrat, quan vas a començar amb aquest estil de vida i per què?
2: Mira, jo vaig començar sobretot és això, vaig deixar de beure llet, farà ben bé, jo tinc 45 anys, fa ben bé doncs, uns 30 anys, una coseta així, ¿vale? per tema de bronquitis, i em va sortir doncs, problemes respiratoris, i la veritat que em van recomanar deixar la llet i va ser el millor que vaig poder fer. I després això, quan fa 12 anys va muntar una botiga, que era una graneria, i allà doncs, coneixes molta gent, els clients et demanaven cosetes i vam començar a portar producte vegans. Productes vegans aquí a Espanya no n'hi havia, pràcticament. Portaven del Regne Unit, d'Holanda, d'Alemanya... Intentaven importar doncs, diferents productes que la gent no tingués tofu i seitan, que era el que només coneixia. Mm-hmm. Tofu, seitan i hamburgueses vegetals. Però és que hi ha moltes coses. Hi ha substitutius de carn, substitutius de peix, hi ha... que després està, per què vols que menjar una gamba si no t'agraden les gambes? Diu, no, és que a mi el gust m'agrada. El que no m'agrada és menjar una gamba. Mm-hmm. Que és això. Els que som vegans no és que reneguem del gust o del sabor, reneguem del sacrifici animal, per dir-ho així. Llavors, a mi m'agrada menjar-me un entrepà de bacon i formatge, però si tinc el sabor però no tinc el porquet, jo encantada. Mm-hmm. I vaig començar això, el veganisme jo a la meva vida va entrar qüestió de fa 8 anys. Fa 8 anys és això, vaig decidir fer un clic, mm-hmm, i vaig dir s'ha acabat. Digo, jo a partir d'ara jo menjo així i no vull res que provingui de ningú animal.
1: Mm-hmm. Aquest canvi va ser d'un dia per l'altre, va ser progressiu?
2: Va ser progressiu. En principi, normalment és això, el vegà és complicat que siguis 100% vegana des del primer dia. Normalment la gent es fa vegetariana, que és el que diu el vegetarià, principalment continua menjant ou i llet, perquè penses de que bueno, la llet no li fas mal a la vaca, perquè al fin i al cap la mulleixen, i els ous tampoc li fas mal a les gallines. Després estudies i t'assabentes d'on prové la vaca, d'on prové la llet i d'on prové els ous, i llavors és el que dius. Jo tampoc. Tampoc entra dintre de l'ètica.
1: La majoria de gent que és vegetariana acaba esdevenint vegana o no té per què?
2: A veure, en principi és això. Aquesta seria la, la línia, que és el que diu. Normalment comences per vegetarià i finalment aconsegueixes arribar a ser vegana, no? Que és quan realment has tomat consciència i a dir, no, no, jo tinc aquest sentit, aquest sentiment, i és el que jo faig. Però normalment és això, hi ha gent com a tot. Arriba un moment que per lo que sigui et canses, per l'edat, per lo que sigui, i molta gent o renega o realment et fas vegà.
1: En el teu cas, Montserrat, consideres que el veganisme és una forma d'activisme?
2: Home, va unit, que és el que dius. No, de res serveix que siguis vegà si no tens una política ètica respecte a lo que és l'activisme. Llavors intentes fomentar sobretot és això, la lluita contra els animals, que no pateixin, sobretot és això, les fàbriques que fan experiments amb els animals, els zoos que no estan ben cuidats i tot això, per exemple, el Marinei Land, que aconsegueixen exhibir els dofins i tot això, clar, arriba un moment que és això. Els animals no estan per la nostra diversió. És com es diu, és com si posessis ara, estigués de moda que comencem otra vez a los gladiadores americanos, no? Com que dius això, digo, a veure... Digo, això ni és que... I, bueno, i és que fomentem el canibalisme amb els animals.
1: No sé si consideres potser que la gent que no segueix aquest estil de vida cataloga els animals com a més maco, potser em fa més pena menjar-me X a menjar. Bé, bueno, doncs el tema de les gambes, diu, mira, menja'm una gamba més igual, perquè com que ni la veig en el meu dia a dia...
2: Bueno, és com et diuen, no, jo és que soy vegano, però como almejas, digo... Pues cuando las metes al fuego chillan igual, ¿eh? ¿Qué es lo que dius? Tots els animals són igual. O és el que diu, digo, no, jo és que soy, em considero animalista perquè tinc un gatet, tinc un gosset, però et menges un porquet. O et menges un conill.
1: Ja, en plan, que dibuixes una línia...
2: Llavors, què és el que dius? No hi ha... Igual que jo dic, no... Igual que intentem que totes les races humanes siguem iguals, els xinesos, els sud-americans, i tots siguem igual, perquè els animals els tratem de primera i de segona, perquè són domesticables, o protegim els gats i els gossos i en canvi no protegim a les ovelles, a les cabres, als porcs, als ocells...
1: No, i de fet, que això és un factor cultural, perquè potser per nosaltres és la cultura, no? Diu, doncs, que està bé, entre cometes, menjar una sèrie d'animals, i potser en una altra part del món consumeixen uns altres animals, és a dir, que tampoc...
2: És que això és cultural, però que és el que diu. Si tornem als nostres avantpassats, venim d'un home que conreava el conreu. Conreava, és això, el que és els vegetals, els cereals, principalment, sobretot a Espanya, som gent de conreu i de cereals, que és el que dius. La proteïna animal era de molt esporàdicament, en celebracions, en alguna etapa puntual, però normalment en una casa no es menjava carn cada dia. I avui en dia, per desgràcia, això, tenen entrepà de pernil per esmorzar, a migdia tenen un estofat de vedella i després per sopar tenen un pollastre rebossat. Això tot en un mateix dia. Hi ha mil maneres d'aconseguir proteïna a través de les llegums, a través dels cereals, a través de tot arreu.
1: Crec que has dit la paraula clau, que és proteïna, perquè és un concepte que s'ha posat molt de moda i tothom parla de la proteïna, de la importància d'ingerir-ne, no? De fet, s'han creat làctics o productes específicament amb més proteïna, i de fet crec que sempre es demonitza molt el veganisme perquè es diu que hi ha una manca de proteïna. És això cert?
2: No. A més, és això. Una de la nostra base, principalment, és la soja, el cereal de soja, la llegum de soja, i estem parlant que entra un 40 i un 50% de proteïna. És a dir, un pit de pollastre té un 20%. Llavors, és el que diem. El que nosaltres fem, com diu així, dir-lo vulgarment, la nostra carn, que fem un seitan, és llegum. Fem principalment amb llegum i fem principalment amb farina. I això estem parlant d'un 20 o un 30% de proteïna, el que fem.
1: Llavors, per què està tan demonitzada? És a dir, per què es posa tant el focus en aquest tema?
2: Bueno, perquè quizás n'hi ha molts lobbies darrere. Parlem que és això. Ara aquí a Espanya tenim una lluita de que l'hamburguesa, no podem llamar l'hamburguesa, que resulta que hi ha diferents marques vegetals que han posat no peix o no merluza i, bueno, tant el sector de pesquer com el sector càrnic ho ha demonitzat i poder és que és això, estan veient un canvi que poder no els agrada.
1: Hi ha molta lluita, no? Per tant...
2: Jo és això, jo com a obrador petit que hi porto 4 anys lluitant com un obrador petit, sí que veig que, per sort, cada cop a les grans superfícies hi ha més producte vegà. Que sigui de qualitat o no, això és diferent. Que és el que diu un obrador petitet que fa el producte amb tot el carinyo del món, no és el mateix que una multinacional que porta conservants, porta de tot per fer grans produccions. Però sí que, per sort, cada cop hi ha més producte. Ara, que posem, per exemple, una marca d'untables molt coneguda, faci el paté de cerdo i després m'està fotent un paté vegetal, home,
1: de què
2: doncs s'ha de pensar.
1: Perquè en el teu cas també no sé, per exemple, si t'has trobat mai d'una persona que vingui encuriosida per aquesta mena de productes, vingui a Montbeg i després vegis doncs, que venen ja cada vegada més i que tenen com aquesta intenció, o hi ha gent que és vegana i ja ve específicament?
2: Jo, per sort, és això. Molta gent que em veu, la sort que tinc és això. Molta gent ja ve perquè em coneixen i perquè venen a buscar producte vegà. Que és el que dius. El meu producte, la diferència que hi ha amb el supermercat, sobretot, és la qualitat. La qualitat, intentar no fer servir productes químics ni artificials. Llavors, molta gent ve buscant això. Després sí que pots anar al Mercadona a buscar les teves hamburgueses vegetals o els teus aitans i tal, però clar, puntualment, si vols, és com a tot. Suposo que la persona que convencional no és el mateix un pernil de 5J que un de normal, doncs exactament el mateix.
1: Al llarg de la conversa hem parlat d'alguns mites, com el tema de la proteïna, que si doncs quan vas a un restaurant tenen potser una idea molt acurada del que sé vegà. També vull posar-te sobre la taula a una vitamina B12, que jo crec que és el que més s'escolta, de dir és necessari prendre aquest suplement, entre d'altres. No sé realment si això és així.
2: A veure, és recomanable. Principal és recomanable i és el que sempre et diuen tots els nutricionistes. Eres vegana? Vale, tómate la B12 cada dia. Jo porto 4 anys, me la prenc. I la meva analítica és perfecta. Suposo que tot va depenent de cada cos, de realment el que menges i realment aquesta assimilació del teu organisme. Perquè la B12 és això, és que no la porta la carn.
1: Quins altres mites o concepcions errònies hi ha sobre el veganisme que no n'haguem parlat encara?
2: Bueno, principalment és això, que a mi em fa molta gràcia, a més, bueno, que parlem de, no de veganisme, però quan poses un restaurant, tothom està... El sàndwich vegetal no és vegetal. Llavors és això, hem de començar aquest canvi i intentar és això, fer que les coses es diguin pel seu nom, que no tinguin por al veganisme, intentar menjar diferent, que és el que dius, menjar bé.
1: Quan parlem de veganisme, abans dèiem que hi ha molta gent que diu ostres, estàs seguint aquesta corrent per moda. Parlem d'una moda, d'un estil de vida o d'una necessitat per combatre el canvi climàtic o per viure amb els animals en...
2: A veure, jo crec que, mira, fonamentalment, sobretot el canvi climàtic, molta gent realment s'ha vist que alguna cosa està passant i alguna cosa no estem fent bé.

0: A lo millor gustos als que potser no estem acostumats, bàsicament.
1: Bueno, gustos és el que... Mira, jo molta gent em ve al... Moltes, sobretot quan tenia l'altra botiga, venien moltes mares. És que la niña se m'ha hecho vegana. Però no li agrada la verdura, no li agrada les llegums, no li agrada res. I jo, comencem malament. Perquè, clar, la base del veganisme són els cereals i la llegum, principalment, no solo lechuga, que és el que diem. Però, sobretot, el cereal i la llegum és la nostra base. I és el que dius, es pot menjar de tot, es pot fer de tot, amb la llegum i amb els cereals.
0: També jo crec que moltes vegades quan anem al súper i ens fixem en aquest tipus de productes vegans, una marca tipus Eura o marques així, no, que veiem que aquests tipus de productes que volen imitar aquesta textura de carn són molt més costosos. És cert, això? O...
1: A veure, costosos no. Costosos en comparació a què? Perquè és el que dius. Un euro, per exemple, a producció, ara t'ho dic més o menys així, però euro em sembla que et surt uns 24 euros al quilo. Un filet de vedella bo, em sembla que estàs per lo mateix. Llavors, què és el que diu? No qüestiona... Jo, per exemple, els formatges vegetals, oi, és que són molt caros. No, un formatge bo estàs pagant 30 euros al quilo. Jo el formatge que t'estic oferint és una base d'anacardos. Llavors, què és el que dius? Estàs pagant fruit sec. Llavors, no hem de comparar preus, hem de, comparar qualitats, sobretot. I respecte a això, respecte a marques com Eura o moltes marques que hi ha al supermercat, intenten imitar la carn perquè és una manera que la gent doni el pas, que és el que diu. Tenim una... La gent està acostumada a unes textures, a unes formes, a uns gustos, i ho podem aconseguir. Llavors nosaltres, per exemple, fem una morcilla de Burgos.
0: Com la feu, precisament?
1: Que és això, diu, i la morcilla de Burgos és el més senzill, ho fem amb arròs, després fem amb ceba caramelitzada, ceba natural, i fem carbó vegetal i espècies, no porta res més. I t'estàs menjant una morcilla amb gust de morcilla i no té ni greix, ni colesterol, ni grasses, ni res.
0: És més saludable, ceba?
1: Evidentment, evidentment. Que a veure, un fregit és un fregit i un dolç és un dolç, però evidentment treus tot el tema de colesterol i greixos saturats.
0: En el teu cas, Montserrat, com veus el futur del veganisme? Que sé que de vegada hi haurà més gent implicada o...
1: Mira, jo el bo que tenim, que per sort la joventut, sobretot la joventut, la gent entre 30 i 40 anys, la veritat, inclús de 20 a 40 anys, la gent ha tomat molta consciència. Sobretot és això, el maltractament animal, el tema del canvi climàtic. Llavors, estan intentant fer un canvi. Llavors, cada cop hi ha més restaurants vegans, cada cop hi ha més productes a molts puestos. El que passa que és molt complicat, que és el que dius, quan tenim restaurants petits i lleguen grans marques i ho abarquen tot. Llavors, aquesta sostenibilitat és una mica complicat pels que són petitets. Però jo crec que és el futur, perquè a nivell climàtic... arriba un moment que ni els animals es poden mantenir com es mantenen ni aquest consum excessiu i horrorós que fan, evidentment, algun dia haurà de petar.
0: Montserrat, ens queda un minutet, per tant, parlem una mica de Montbec. On ens podem trobar aquí a Mollet?
1: Doncs mira, Montbec hem fet 4 anys fa poc, és això, estem a la Rambla Pompeu Fabra de Mollet i estem de dimarts a dissabte. Som un obrador vegà, nosaltres distribuïm a nivell nacional, i llavors tots els que tinguin bars, restaurants, que no siguin vegans però vulguin tenir productes vegans, nosaltres distribuïm a tot arreu, i a més la gent pot venir a buscar i disfrutar dels productes i dels menjars preparats que fem cada dia.
0: Doncs Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Eureka, per deixar-nos conèixer doncs què és el veganisme, introduir-nos en el concepte i desmentir molts mites.
1: I veies.
0: Moltes gràcies per haver vingut.
1: Merci, mil gràcies.
0: Nosaltres sí, ens trobem la setmana vinent amb un altre tema. Que tingueu una molt bona setmana.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs molt bona hora, sóc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, una setmana més amb el que es ballava al Vallès. I avui tenim un programon, com normalment, amb megacançons. Com en aquest cas, marxem fins als anys 80 amb els Bananarama, amb les Bananarama i el seu gran èxit Venus, que això al final va ser una versió, però bueno. I aquesta cançó es va dir que s'assemblava molt a una cançó de Bon Jovi, el You Give Love a Bad Name. Ah, no, The Living on a Prayer. Com sigui, Venus, Bananarama. Vinga, va,

Yeah, baby, she's got it, ens deien les bones de la Bananarama. Recordem, per això, que això era una versió. L'original és dels anys 70. Ai, Venus, quin som és vuitantero, no? Vinga, va, doncs dels 80 anem fins l'any 1997. Una cosa que es diu Beach Ball, i aquesta l'havíeu ballat, com que em dic Pele i estic parlant des dels micros de Ràdio Mollet.

Beach Ball. Aquesta l'heu ballat, eh? És una mica maquineti, té un puntet. Però també té un punt ibisenc, allò de chill out. Vinga, va, anem amb una cançó de la tele. Vaig escoltar i vaig dir, aquesta l'he de posar, l'he de posar. Des de l'any 2006, David Tabaré amb el seu Summer Love. Sona? La recordes?

David Tabaré, mare meva, el que vindrà ara, prepareu-vos, perquè no té nom. Everybody dels Backstreet Boys, des de l'any 1997. Ojo, ojo.

Ara, diuen els Backstreet Boys, everybody. Des de l'any 1997. Mare meva, jo tenia 16 anys. Però recordeu, no, quan va sortir, va ser un pelotazo. Hi havia els Backstreet Boys, els New Kids on the Block, els Take That, tota aquesta colla de boy bands. M'ha fet gràcia de posar-la. La següent cançó és de l'any 2010, i dic, és del 2010. Com passa la vida, no? Fa 16 anys de la cançó que vindrà ara, de la Katy Perry, el seu Fireworks, del 2010, fa 16 anys, mare meva!

Katy Perry, des de l'any 2010. Que he flipat quan he vist que era l'any 2010, de fa 16 anys, amb el seu Fireworks. Quina veu que té la Katy Perry, la veritat és que mola molt. I per molar molt, també mola molt aquesta cançó que es diu Flawless, Go to the City, amb el cantant George Michael. La trobo una cançó de primera hora de discoteca, des de l'any 2004. Flawless, Go to the City, Black Connection. Sempre l'he trobat molt a la cara, aquesta cançó. Vinga, va.

to the city like an action. Quina mega cançó, és que m'encanta. La trobo elegant, la trobo de primera hora de discoteca. Anar fent ambient, anar fent bullir l'olla. Des de l'any 2004, George Michael amb el seu Flawless Go to the City. I anem fins l'any 1994. Et sona aquesta? Feel You Tonight. Yo te siento así. Hi havia la cançó en castellà. Feel You Tonight, des de l'any 1994 amb els GEM.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Un any més, l'Ajuntament organitza avui diumenge la Festa Verda i de la Biodiversitat que se celebrarà al Parc de Can Borrell. Les activitats que tenen lloc són per totes les edats i tenen per objectiu mostrar la cara més verda i sostenible de la ciutat. Hi ha tallers de cuina saludable i de temporada a la construcció d'un hort vertical, un taller infantil d'espècies fluvials i de mobilitat, inventar amb deixalles, construir un hotel d'insectes o bé jocs de fusta. Durant la jornada també es donarà compost i s'habilitarà un punt d'hidratació. La Festa Verda de la Biodiversitat és una activitat que s'emmarca dins les activitats previstes a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. És una celebració de ciutat que es convoca cada any i té per objectiu consciència sobre els valors mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic. I ara parlem de xifres. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, ha valorat positivament aquestes dades i ha destacat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, que ha qualificat de rècord.
1: L'atur continua baixant, per tant, són bones dades. Cert que ha baixat 54 persones, però encara tenim a Mollet 2.200 persones que estan sense feina i no en troben. Les persones afiliades a la Seguretat Social, que estem amb dades rècord, ¿vale? I això també no només genera estabilitat i ocupació, sinó també genera recursos públics per donar sortida als serveis que tenim i que necessitem.
0: En comparació amb el mateix període de l'any passat, les dades també mostren una reducció significativa del nombre de persones desocupades. El mes de maig de l'any passat, el nombre de persones de l'atur era de 2.458, el que representa una davallada interanual en 258 persones.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, estem aquí a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, soc en Pele Bernial, i ara anem amb una mega diva des de l'any 2003, que es diu Beyoncé, amb el seu Crazy in Love. Aquesta cançó és en drama, va. Oita, quin aire, tu. Pim, pam, toma la catitos.

0: Mare meva, quina potència que té aquesta cançó, no? És d'entrar allà a matar. O sigui, la poses i la penya allà rapejant. Crazy in love. Oh, oh, oh, oh. Mare meva, la Beyoncé la que va liar des de l'any 2003 amb aquesta cançó. I del 2003 marxem fins l'any 1983 amb un mega temazo dels Spandau Ballet directament des del Regne Unit amb el seu Gold. La intro és una mica així, però és un temazo. Gold, Spandau Ballet.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have

You are gold. Spandau Ballet. No em diràs que no és un temazo. És que la trobo... Oh. És la típica cançó que vull trobar a veure si hi ha un remix per poder-la posar a la discoteca i ballar-la i punxar-la. Quina bona cançó. Com bona cançó és aquesta versió, perquè això és una versió de Ain't Nobody de Chaka Khan, Ain't Nobody Love Me Better, que va fer aquest noi. Com es diu, ara no el trobo. Després ho dic.

I Feel This Way, I Nobody, una versió, ara us diré el nom, es diu Félix. Félix, espera que em surt el cognom. Félix Jane, ara em surt. I Nobody, versió de Chaka Khan. Vinga, va. I aquesta també és una versió de la cantant Ana Torroja, d'una cançó que va fer d'una cançó d'ella mateixa, que es diu Los Amantes. No sé, va agafar i li va picar per fer una versió més així discotequera dels Amantes, de Mecano. I aquí la tenim. Des de l'any 2006...

Los Amantes, en aquest cas una versió de la Ana Torroja, no de Mecano, sinó d'ella mateixa, que va fer una cançó de Mecano i va fer-ne aquesta versió. Ah, doncs jo la trobo ben xula. No sé, sempre m'ha agradat aquesta cançó. Recordo que era petit i escoltava El Descanso Dominical, que va ser el disc que va catapultar els Mecano a la palestra musical. I en aquest cas ara marxem fins al Vendrell. Una cançó que diu Miami Beach, del Lax Embusto, des de l'any 1991. La recordes? Miami Beach!

Us he de confessar que quan va sortir aquesta cançó, jo era molt jovenet, l'any 91, però anava sonant, recordeu el programa Sputnik, i anava posant el videoclip, i me'n recordo que jo era l'època que volia tocar la guitarra, aprendre a tocar la guitarra, i en aquest videoclip que sortia molt guitarrer de l'Ax en Busto, directament des del Vendrell, i tinc molt bon record d'aquesta cançó. Ha fet dies que no l'escoltava, segurament. Com la que ve ara, segurament feia dies també que no l'escoltaves. She Works Hard for the Money, des de l'any 1983, de la genial Donna Summers. És un temazo, això.

Donna Summer amb el seu She Works Hard for the Money des de l'any 1983. Em sona que aquesta cançó havia sortit en alguna pel·li, ara no me'n recordo. Ah, però la trobo molt bona. Vinga, va, marxem amb la bona de la Toni Braxton des de l'any 1996, amb una versió del seu Unbreak My Heart. Aquesta cançó a mi és que m'encanta. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Soc en Pere Bernial. Ens veiem, ens escoltem la propera setmana. Fins ara, una abraçada a tothom.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. El futur equipament de cultura popular situat a la Tenària ja compta amb un projecte definitiu. Després de seleccionar els 5 projectes finalistes, aquests darrers mesos el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris. Finalment, el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova Casa de la Cultura Popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte.
1: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa al que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat, i jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
0: Un cop designat l'equip guanyador del concurs, aquest disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural. Mireia Dionisio ha avançat a Ràdio Mollet que la idea és tenir aquest avantprojecte redactat a finals d'aquest any. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.

0: Benvingudes i benvinguts al programa del FEM Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que és la doctora Pilar Gossinyer. Benvinguda, Pilar.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
1: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona, en les diferents etapes de la vida, tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
0: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no?, allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
1: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors la paraula dieta està prohibida. Llavors em preguntaves què és l'essencial. Pues els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
0: És a dir, allò que seria essencial seria...
1: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Val? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no s'oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
0: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò els nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
1: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no, pot ser lactància artificial, i a partir dels 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. Vale? I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies, però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Sí, això és molt important.
0: La doctora Pilar Gossinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Mm-hmm. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada, no? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que hauríem de...
1: tal qual.
0: Generar els nostres àpats, no?
1: I que no hi hagin processats i que també vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
0: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí. Que és l'altre gran problema.
1: Sí. I llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocrí pediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits. Yes. Vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan
0: sí,
1: parlem de dieta,
0: verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de sí, fer el peix, però, els clar, agraden les coses fregides, sí, no? Arrebossats.
1: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida. Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
0: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
1: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
0: L'Institut Català de la Salut.
1: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa.
0: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
1: I estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents
0: patologies,
1: no?
0: Basants, sí,
1: patologies i també creences, no? O sigui, estan molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no. Que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
0: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí, perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
1: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per excés o per defecte, que involucrin al nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i, no, i què és no tan bo. No? I és molt divertit, perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
2: Sí, eh? Sí,
1: perquè
2: sí.
1: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
2: doncs,
1: cap.
2: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no? Que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat. No,
1: no, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors es deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa, o sigui, igual que la mama i el papa. No mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, ja ves, una altra cosa importantíssima és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni, no? Més quantitat.
2: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos, també, no? Mm. No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
1: Sí.
2: Sí, els 5 àpats, sí.
1: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí, perquè així mantenim...
2: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble. Clar, perquè, clar, els falta sucre. Llavors és molt important aquests 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
2: Deia, els hi falta el sucre, però no pequem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això, el tema de processats, vigilem.
1: Clar, quan diem sucres, diem sucres hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Mm-hmm. Sí, sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni, absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
2: Mm-hmm. La fruita sempre després, ho diem perquè també és una, sí, polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
1: I justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
2: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
1: Aigua.
2: No, no hi ha refrescos, ni
1: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
2: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
1: Importantíssim.
2: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0, 0, 0 no hi existeix, no?
1: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. No, com l'aigua no hi ha nada, no.
2: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè...
1: Sí.
2: També tenim allò socialment, allò de, ai, doncs, amb l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
1: Sí, perquè té la, la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els citrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
2: Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits, no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults, també.
1: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que els servirà per un futur.
2: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
1: Per suposat, per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
2: I no passa res, allò... Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. Jo una així d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
1: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats. Vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
2: Sí.
1: Clar, de vegades no pensem. Sí.
2: No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien d'un cop a la setmana no, i ara doncs hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
1: Sí, sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
2: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no, amb el tema de l'alimentació.
1: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre doncs, bastant regular. Llavors, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixa en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten...
2: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
1: Sí,
2: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat o han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa. Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits, això els afectarà també.
1: En això és veritat que jo no estic especialitzada, i llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans, deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors, això sí que és més de l'edat, com si diguéssim.
2: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin lactis per al tema del calci.
1: Sí, sí, importantíssim.
2: Que també els adults els tenim una mica allò, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre lactis de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és millor.
1: Del que vulguin.
2: Del que vulguin.
1: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són
2: modes, també.
1: Modes,
2: sí. No, però és que ho són, eh? Sí, hi ha tendències.
1: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca, si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos. Uh-huh. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
2: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana...
1: Llavors,
2: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons l'àmbit familiar, doncs segurament tu...

0: Llavors, sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista. Llavors, quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista, perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
1: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart de hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
0: Clar, no? Després, viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer, doncs que també podem fer carites, a colors, bueno, cadascú.
1: I ho han comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
0: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin sobretot fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. El que es, això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència, sí, no? De que ara la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats, i hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza, doncs la menjarem i a gust. Ostres, i potser no serà tot un plat de pizza o un... i farem una amanida al costat, no? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes, i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
1: No ens ajuda, perquè de fet hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
0: Total,
1: no?
0: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema. Però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució el menjar. No?
1: Quedeu-vos amb aquest triangle, alimentació, exercici i salut emocional.
0: És importantíssim, i això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
1: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos doncs, aquests consells en relació a la alimentació infantil. Fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Núvol de fum. Un programa de música...

0: electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
0: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, companys, com cada dimecres, des de fa 25 anys, el Barreres torna aquí amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO, i ara us explico qui som. Bueno, avui m'han deixat aquí sol, con cuatro colaboradores que tengo, y cada uno por sus problemas no puede estar conmigo. Bueno, de totes maneres, qui us parla en Josep Roca, i a l'altre costat del vidre tenim a la Nora Corbalán, sí?

0: Molt bé, ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui de 17 a 18 hores, i si us heu perdut algun programa o voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui serà Educació Vial, alumnes del Col·legi Sant Gervasi. I per cert, teniu la redifusió el diumenge de 13 a 14 hores. I també es podeu visitar la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, que és el carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimecres de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar al telèfon 93 570 35 25. I si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. Benvinguts a casa vostra.
1: Escoltes Barreres Fora.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Un any més, l'Ajuntament organitza avui diumenge la Festa Verda i de la Biodiversitat, que se celebrarà al Parc de Can Borrell. Les activitats que tenen lloc són per totes les edats i tenen per objectiu mostrar la cara més verda i sostenible de la ciutat. Hi ha tallers de cuina saludable i de temporada a la construcció d'un hort vertical, un taller infantil d'espècies fluvials i de mobilitat, inventar amb deixalles, construir un hotel d'insectes o bé jocs de fusta. Durant la jornada també es donarà compost i s'habilitarà un punt d'hidratació. La Festa Verda de la Biodiversitat és una activitat que s'emmarca dins les activitats previstes a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. És una celebració de ciutat que es convoca cada any i té per objectiu consciència sobre els valors mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic. I ara parlem de xifres. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, ha valorat positivament aquestes dades i ha destacat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, que ha qualificat de rècord.
1: L'atur continua baixant, per tant, són bones dades. Cert que ha baixat 54 persones, però encara tenim a Mollet 2.200 persones que estan sense feina i no en troben. Les persones afiliades a la Seguretat Social, que estem amb dades rècord, ¿vale? Això també no només genera estabilitat i ocupació, sinó també genera recursos públics per donar sortida als serveis que tenim i que necessitem.
0: En comparació amb el mateix període de l'any passat, les dades també mostren una reducció significativa del nombre de persones desocupades. El mes de maig de l'any passat, el nombre de persones de l'atur era de 2.458, el que representa una davallada interanual en 258 persones.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
3: Álvaro Rodríguez,
2: Eva Utrero
4: i Àlex Bermúdez.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del papa a Barcelona, que també rep el pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada.

0: de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen a aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 12, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida en guany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
1: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luc en Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
3: Primer gran bany de masses del Papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, als principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: Després d'encapçalar la processó de Corpus, ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
1: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lofano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
2: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
5: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera, d'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, i implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
1: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
2: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
3: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
6: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
3: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
1: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
2: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
7: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el Centre Històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquest dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
1: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
2: Un d'aquests espais serà la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires.
7: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
8: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
9: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, siempre como hacía nada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
7: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
10: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
7: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
11: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el papa. Sabíem que el papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, amb una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
7: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
1: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
2: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Xoir de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
12: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis, de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
13: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i, a més, acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida, estem molt emocionats.
12: L'actuació de la formació està prevista per 6:15 de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món.
1: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
2: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de 9:00 a.m. per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
1: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
2: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
1: I parlem en plana política, precisament en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
14: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
2: Turull espera més les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions.
1: I seguim encara en plana política. En aquest cas parlem dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, que continuen la seva tramitació parlamentària.
2: En aquest aspecte, els comuns no tanquen la porta a donar suport als comptes del 27, que podrien ser els últims de la legislatura, això sí, condicionen qualsevol acord futur al compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
15: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026 i això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquests pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no compleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
2: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
1: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant i va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida en guany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
1: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses a plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
2: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
1: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge, marcat per aquestes catifes de flors.
2: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, tres altars, a la font de l'Ou Comballa i el mural floral del barri de dalt, des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
16: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes, Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus La Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
17: A les 7 del matí comencem, i acabem, no sé, a les 12, més o menys, quarts d'una. En principi és així, cada any ho fem així, i cada any funciona. El disseny l'he fet jo com cada any, sí, i de moment funciona, de moment tenim molt clavell.
16: La diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
1: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
2: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
18: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels pas forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble volcat al carrer.
19: Té aquesta dinàmica comunitària i aquest any a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure el poble el darrer any s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Que són espais que ens uneixen.
18: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les brindis. Demà els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
1: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
2: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Perera.
20: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continua guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
21: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
20: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
21: És un esdevent de friquis, fet per friquis i per friquis.
20: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
22: Tengo tanta variedad que un poco de todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, o sea, bastante retro, y sí, pero principalmente Pokémon.
20: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
2: Els de Xavi Pascual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
1: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
2: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona, amb un gran Cameron Hahn, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot, que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposats a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
1: I anem a segona federació de futbol, ja que a 6:15 de la tarda Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
2: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
25: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les, i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badaloní, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
26: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
25: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 6:15 de la tarda.
1: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid Castilla, guanyant 3-0.
2: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
1: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
2: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada. En cas de victòria, els escapulats, com diem, s'enfrontarien per una plaça a la segona divisió davant la Ponferradina.
1: I baixem fins a la tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ha guanyat el partit d'anada de la final de play-off per aconseguir aquesta categoria al camp del Sant Mauro per 1-2.
2: Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho el cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa.
1: I en futbol sala, el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals que es disputen el millor de 3 partits.
2: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes: el Sol, la Lluna i 5 planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen Sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
3: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
3: Dimarts serà el torn de la visita del Papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
4: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
3: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.
4: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
3: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui-Fer, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen a aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del mitjà es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
3: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals al play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UQ en Múrcia per 76-100.
4: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
3: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
4: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
6: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, als principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Després d'encapçalar la processó de Corpus, ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
3: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, ombres sota la cúpula.
4: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
8: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera, d'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
3: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre aquesta visita del papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
4: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
9: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
10: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
9: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
3: I el papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
4: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
11: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
3: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
4: I un d'aquests espais serà la presó de Brians-1 a Sant Esteve Sesrovires.
11: La visita de Lleó 14 a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
12: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
13: Muy orgullosa de que me pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sin poco no hacía nada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
11: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
14: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, ¿eh? Nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
11: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
15: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
11: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
3: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
4: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada d'aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
3: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin. permetin.
4: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
3: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
16: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, el de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
4: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
3: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova de d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
4: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
17: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
18: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant. Per d'alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
17: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a en edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
3: I seguim en plana local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
4: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
19: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema Eduquem consciències creant camí, ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
20: I aquest any hem vist que, en realitat, tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat, al final, acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
19: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.
3: I encara en medi ambient, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i la Plataforma en Defensa de l'Ebre adverteixen de l'impacte hídric de gigafactories com la que es projecta a Móra la Nova.
4: L'alerta s'ha llançat a Tortosa durant l'assemblea anual de la Fundació celebrada precisament per a commemorar el 25è aniversari de la plataforma amb una taula rodona conjunta des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta que el desplegament accelerat de gigafactories com la projectada a Móra la Nova pot posar en risc l'abastiment humà en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bella, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el front científic i el social es van unir contra el trasbassament.
21: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim la Fundació aquí d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha entorn a l'aigua, a la resta de rius de l'estat espanyol i de Catalunya.
2: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre que s'obrirà a finals d'any.
3: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
4: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final.
3: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
4: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el Festival de Catifes Florals Calderí, que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de la Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderí.
23: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
22: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
3: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
4: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
24: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
25: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs per aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
24: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
3: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la diada de colles campiones del concurs de castells, amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. Destaquem de la colla vella el 5 de 9 amb folre carregat, o el primer gamma extra de la temporada, i també un pila de 7 amb folre. Els verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pila de 8 amb folre i manilles. I dels nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3 de 9 en folre en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
4: Una cita que va comptar amb la participació dels Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
0: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3 de 9 en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla, celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou en folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4 de 8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7 de 7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
1: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures, i és el que passa. Quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
0: A la diada també hi han participat els Marrecs de Sal, que han descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la Torre de 7, i els Xiquets de Reus, amb una Torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7.
3: Les 2:53 minuts, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
3: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
4: I els de Xavi Pascual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife Botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
3: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
4: Els vertinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Bues Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona, amb un gran Cameron Hunt. El nord-americà voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Bues Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurucs i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
3: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria. I és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
4: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té dos gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
3: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
4: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
3: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
4: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0 i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell en el quart partit, i d'aquesta manera signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquesta és la música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui. Al costat de Mo Pitney, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de La Porta, nascut a Texas, i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bow Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, qui havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web, on havia de fer de taloner d'en Leo Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havíem, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert. Hello.

esperem que només sigui una aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la Willian, la petita Willian. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello, Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country old boy and a girl thing que van ser èxits menors a les llistes americanes, però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mopinney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem amb el programa d'avui. Nascut el 1993 a Cherry Valley, Illinois, va firmar per Cor Records, ha realitzat dos àlbums d'estudi i ara ens acaba de sorprendre novament amb un darrer senzill que s'ha publicat a maig de 2026. Escoltem aquesta preciosa cançó de Mopinney que es diu Fiddle Around.

Estàs escoltant el Club del Country amb Rafel Corbí.

Avui el nostre homenatge dins el Club del Country va per en Dennis Michael Le Courier, nascut el 13 de juny de 1949 i que ens ha deixat el 16 de maig de 2026. Un músic americà nascut a Union City, en New Jersey, per ser membre fundador, guitarrista i habitualment vocalista solista d'aquell grup de country rock tan famós en els seus moments, Dr. Hook, abans també coneguts com Dr. Hook and the Medicine Show, una banda que va rebre més de 60 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis Le Courier, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Sharing the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. Hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, un número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You de l'àlbum A Little Bit More, i com dèiem, aquesta la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979 arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: Així hem volgut recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant de, i membre fundador de Doctor Who, però també amb cançons com aquesta preciosa veritat que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorriere també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes, sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple, les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com per exemple el cantant de Knoxville de Tennessee, en Rodney Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts, o també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metall alternatiu Slane ens porta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I know, és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill de llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know.

Eterna, havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill Revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de reproduccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, Revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa, la darrera part, amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country, si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens apreciem tant. Va néixer a Monterey, Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creurem-ho, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Bucket Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venent 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

un personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, com va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol, més conegudes, per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stoneman, amb aquest Christopher Robin.

Roig final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions de les seves cançons a les plataformes i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

Així escoltàvem les seves cançons, que són realment magnífiques, i ens portava els seus temes absolutament preciosos, Julia Cole, amb aquests senzills que estem escoltant, aquest que era el seu darrer At My Wedding, com dèiem, però també un altre dels temes que podem escoltar, What Could Go Wrong, va ser el senzill que va publicar el mes de gener de 2026. Per tant, són cançons que pertanyen amb el seu darrer àlbum, que es diu Love You To Death.

0: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sió, benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals

0: els diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai a fons és per de Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya via telefònica el seu regidor i portaveu Sergi Suárez, a qui saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Sergi? Bona tarda.
0: Com sempre, doncs, gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana per comentar tota l'actualitat de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. I, de fet, aquest és el darrer espai a fons que compartim aquesta temporada amb el vostre partit municipal. Per tant, Sergi, no podríem començar d'una altra manera que no fos fent un balanç d'aquest curs. Què en penseu d'aquest curs que deixem enrere? Quin seria el balanç que faríeu vosaltres?
1: Doncs ha passat molt ràpid, ja tornem a tenir aquí l'estiu i per tant aquí doncs, d'aquí un mes i poc doncs, ja tots estarem amb el mode estiu, malgrat que a l'estiu doncs, tenim actes importants a la ciutat, bàsicament com la Festa Major, i per tant també hi haurà molta activitat, però en tot cas el balanç que fem com a partit és positiu, perquè hem continuat doncs, parlant de tots aquells temes que creiem doncs, que preocupen a la ciutadania i sempre intentant fer doncs, una oposició constructiva, alhora que també crítica doncs, a tot allò que creiem que no funciona o que podria anar millor. Per tant, també no, acabem aquest curs, el vam iniciar no, després del Nadal doncs, amb escollir no? candidat a l'alcaldia, en aquest cas doncs, a mi mateix, i durant aquests 6 mesos doncs, hem començat a fer molta feina per convèncer a la ciutadania doncs, que Mollet necessita un canvi d'esquerres, sobretot 100% molletà. També hem començat doncs, tota una sèrie de visites als barris que hem anat comentant en aquest espai i també amb portaveus municipals. Uh-huh. I, per tant, doncs, tota una sèrie, també com l'acte de presentació de candidat, en definitiva, doncs, tota una sèrie de, com sempre, activitat que no falta mai, per tal de continuar explicant el nostre projecte, la nostra posició, intentar arribar a tota la ciutadania i el curs que començarà al setembre, per dir-ho així, malgrat que en Festa Major doncs, tot es descol·loca, però el curs que oficialment, no, l'activitat ordinària doncs, que començarà al setembre, podríem dir que serà l'últim cicle, no, abans de poder tenir un nou ajuntament constituït a principis de juny de l'any que ve, i per tant doncs, amb una nova etapa, que veurem quina és, perquè en definitiva això ho decideix la ciutadania i només la ciutadania, però que serà l'últim, això segur, curs polític, per dir-ho d'alguna manera, ja clarament marcat per les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Però en tot cas, fins al final continuarem doncs, treballant no?, per tal de millorar la nostra ciutat, com sempre, des del primer fins a l'últim dia, doncs, portant les demandes de la ciutadania, de les entitats, de les escoles, en fi, d'associacions de veïns, de tothom, per tal de millorar doncs, tot allò que ara no funciona a la nostra ciutat, que per desgràcia doncs, són moltes coses.
0: En definitiva, el curs vinent doncs, serà un curs molt políticament molt intens, tot molt ja encaminat de cara al que són les eleccions municipals del 2027. Ara, Sergi, comentaves tots aquests reptes de ciutat. També voldria preguntar-te per aquest balanç més enllà a nivell polític del vostre partit, sinó de ciutat. Com heu vist que ha estat funcionant la ciutat en aquest darrer curs escolar, diríem?
2: Sí, abans feia el balanç doncs, positiu en clau partit, en clau grup municipal, perquè creiem que estem portant totes les demandes que la ciutadania reclama i aquelles millores que mereix Mollet, doncs, enllaçant amb això, no?, amb la feina que fem, doncs, el que veiem és que el balanç en matèria de la ciutat doncs, és que clarament negatiu. Ho porta sent, de fet, des de l'inici de la legislatura. No és la primera vegada que creiem que aquesta legislatura és una legislatura perduda en molts aspectes clau de la ciutat, com el manteniment de la via pública, el manteniment dels equipaments municipals, especialment els esportius, en matèria d'habitatge, en definitiva, doncs, en tot allò doncs, que l'Ajuntament hi pot incidir i no ho fa. I, per tant, malgrat els esforços d'ara, no?, per tal de fer creure a la ciutadania, moltes vegades amb titulars buits, que s'està fent coses, que s'està millorant la ciutat. En el dia a dia la gent no ho nota. Volia posar un exemple també que és actual, diguéssim, perquè fa pocs dies doncs, que va sortir, per quan diem que el govern municipal actua amb titulars buits, és que fa poques setmanes es va anunciar una inversió al polígon de Can Prat per millorar l'accessibilitat, per millorar les voreres, per millorar doncs, les carreteres del polígon industrial, per atraure noves empreses. Doncs bé, fa pocs dies vam conèixer com això es retrasa encara més i no ho veurem, no? Com a mínim, fins als propers anys per problemes amb els propietaris, etc. Creiem que aquests problemes amb els propietaris en tot cas ja existien d'abans i si ho sabien, per què fan el titular de que doncs, hi haurà millores en els polígons industrials quan ara s'ha paralitzat. Aquest és un exemple de tants quan el govern municipal ens promet inversions milionàries i inversions de millora que després a la pràctica no arriba. En el cas del polígon de Can Prat no arriba des de fa dècades i en podríem posar molts altres. En tot cas, sempre ho hem dit i crec que ho hem de tornar a reclamar i a dir que s'esforcen molt en explicar doncs, que Mollet està fent i està fent la tercera gran transformació de la ciutat, però no és veritat, perquè Mollet del que parlem són dels bàsics que hauria d'estar resolt. És a dir, a Mollet, com a tot arreu, hauria de ser normal que la via pública estigués en bones condicions, que hi hagués una actuació ràpida quan algun veí, algun partit, alguna entitat es queixa. Hauria de ser normal asfaltar carrers, hauria de ser normal fer passos de vianants accessibles, hauria de ser normal. Aquí es ven com una cosa extraordinària, es ven com una gran inversió, i això no és una gran inversió. I la gran inversió hauria de ser pensar nous espais, transformar el centre històric de la ciutat, que actualment està en unes condicions molt lamentables, reurbanitzar carrers sencers, posant nou arbre, nou arbrat, nous elements de joc. Tenim uns parcs infantils en un estat lamentable des de fa molt de temps, tenim un carrer, una rambla Pompeu Fabra tallada ja des de fa més d'un any, tenim un bus urbà, avui mateix hi ha l'exemple, una línia 1 del bus urbà que sempre es solapa, ahir va haver molts problemes durant tot el dia, on passaven dos o tres busos seguits, i aquest matí el mateix. En definitiva, tenim problemes que no es resolen, malgrat que es promet, no?, que es farà. I, per tant, això és molt greu, no? I creiem, doncs, que el govern municipal porta molt de temps fent creure a la ciutadania que no entenen el que vol dir la política municipal, que no entenen el que vol dir la millora de la ciutat i que creuran totes les seves promeses. I el que veiem és que cada vegada més doncs, la ciutadania està farta i que la ciutadania doncs, el que vol és un govern que governi, però sobretot que sigui realista i sobretot que no menteixi i que no generi titulars buits que després no arriben a res.
0: Doncs queda fet aquest balanç, Sergi, i també comentem altres temes de partit, i és que abans apuntàvem que a partir del setembre el proper curs escolar serà doncs, molt intens pel que fa a les eleccions municipals, i ara doncs, tot just des dels partits us trobeu en aquest moment en què, tot i que l'activitat política no s'atura, doncs, sí que comenceu a celebrar les agrupacions locals aquests finals de curs. De fet, vosaltres ho fareu a principis de juliol amb un sopar. Sergi, comenta'ns una mica aquesta jornada de partit.
2: Doncs sí, com cada any, ja fa molts anys, doncs, des d'Ara Mollet, Esquerra, fem balanç de l'any, amb tota la militància, amb els amics, també amb ciutadans que s'apropen, i enguany ho farem el dia 7 de juliol, al nostre local, al carrer Maria Fortuny 23. Serà una jornada de sopar, de retrobament, on segur que ens acompanyaran doncs, també persones rellevants del nostre partit, i en definitiva doncs, volem, a més no, de que sigui doncs, una jornada lúdica, de trobar-nos, doncs, també poder fer un balanç general, no, de la política general, però també a nivell municipal, no, i es convidem a tothom que ens pugui escoltar, doncs, que s'apropi, que vingui, en farem difusió, perquè creiem doncs, que necessitem molta gent, moltes mans, per aconseguir aquest canvi a Mollet. Cada vegada són més les persones que s'apropen i ens escriuen i ens diuen vull participar, i això doncs, és un símptoma no?, de la situació amb la que ens trobem, i que molta gent que potser mai s'havia plantejat votar a Mollet, doncs, a les properes eleccions s'ho plantejarà i ho farà, precisament perquè és l'única garantia doncs, que a Mollet hi hagi un canvi de formes i una nova manera de governar. I per tant, doncs, convidar tothom el 7 de juliol a partir de les 8 de la tarda a venir amb nosaltres a compartir aquest espai, que ho fem sempre des de fa més de 10 anys, perquè la veritat que ens agrada molt compartir aquests espais, són molt, molt profitosos i també agafar energia, no?, per tot allò que ve a partir del setembre.
0: Doncs en tot cas, una jornada per trobar-se amb militància, per trobar-se amb companys i compartir tots aquests projectes en una jornada doncs, més distesa del que acostuma a ser la política. I comentem altres temes, ho posàvem sobre la taula també a la conversa que manteníem aquest dimarts de portaveus municipals. Parlàvem dels refugis climàtics en el vostre cas, Sergi, doncs encara abans de saber quins serien els d'enguany us mostràveu força reticents per com es va gestionar l'any passat i tot just avui doncs, ens hem assabentat que des de l'Ajuntament aquest any han declarat novament un seguit d'equipaments municipals com a refugis climàtics. Sergi, quina és la vostra opinió d'aquests refugis climàtics d'enguany?
2: Sí, aquí diferents coses, és molt important, ens importa molt, per això vam fer èmfasi l'any passat amb tot allò que no es feia bé. En primer lloc, el que hem vist avui, no?, que és doncs, que comença, no?, la temporada de refugis climàtics, per dir-ho d'alguna manera, veiem doncs, que s'han inclòs, no?, alguns centres cívics que fins ara no existien i que ho vam demanar, justament, i per tant, d'aquesta banda, doncs, contents. Encara no tenim els horaris. Aquest era el principal problema, el principal hàndicap que tenia, no?, aquesta proposta de refugis climàtics, que moltes vegades doncs, era buida perquè l'Ajuntament a l'estiu tancava a les 3 i, per tant, a partir de les 3 de la tarda no es podia utilitzar com un refugi climàtic, o el mercat municipal, que tanca gairebé totes les tardes excepte dijous i divendres, i per tant no es podia utilitzar les tardes d'entre setmana o el diumenge o alguns equipaments. Per tant, la proposta de refugis climàtics doncs, ha de ser bàsica, i és que si es declara refugi climàtic algun espai de la ciutat ha d'estar obert, sobretot en les hores de més calor i de dilluns a diumenge. No, la calor no entén de dies de la setmana, malgrat que sabem la dificultat que pot tenir això organitzativament per molts treballadors, etc. Però creiem que s'ha de fer aquest esforç com fan altres pobles més petits i més grans que la nostra ciutat. I també un element que ens ha preocupat de la nota de premsa, no, que s'ha fet avui, és que les fonts ornamentals, que de la ciutat en tenim 4, en principi s'obriran el juliol. Aquesta data és més llarga, és més tard que anys anteriors. Sembla ser doncs, que per tots aquests protocols sanitaris i de control que s'ha de fer, però, en fi, a primera vista, diguéssim, sense tota la informació, doncs aquests informes i aquests controls es podrien haver fet abans, però en tot cas encara no tenim els elements suficients com per valorar-ho, però en tot cas veurem realment, perquè l'any passat les fonts, per exemple, del Parc dels Colors van estar tancades bastantes setmanes, no? Després es van obrir durant uns dies i es van tancar i després es van tornar a obrir a mitjans de juliol. En tot això van passar dues onades de calor. I, per tant, veiem, el que tenim la sensació és que l'Ajuntament ha intentat millorar l'oferta perquè sabia que era clarament insuficient, ho ha fet a partir de les nostres propostes, com obrir la piscina exterior, com ampliar centres cívics, però ara ens queda saber quins seran aquests horaris, perquè, si no, quedarà com el titular, quedarà com la notícia, però a la pràctica doncs, serà inútil, per dir-ho d'alguna manera, no? I, per tant, encara quedem a l'expectativa de saber doncs, al voltant de tot. I també un altre aspecte important que no es menciona i que estarem molt atents i que també ens preocupa molt és justament sobre el bus urbà. És a dir, volem que el bus urbà s'activi gratuïtament quan es superi una certa temperatura. Creiem que a partir de 33 graus ja seria suficient com per poder activar la gratuïtat del bus urbà. L'any passat això, ja ho vam comentar dimarts de portaveus, va ser un desastre absolut. I aquest any veurem. I per tant, a la mínima que veiem doncs, que es supera, que ve una altra onada de calor i que no s'activa aquesta gratuïtat, ens queixarem i insistirem a l'Ajuntament a que ho faci, fins que sigui una realitat.
0: I ara ho avançava Sergi, però també vull preguntar-t'ho directament, i és que aquest any s'ha avançat el que és la temporada de bany a la piscina exterior de Canari Mont, perquè aquest passat cap de setmana doncs, ja es van obrir avançant-se en el calendari del que és habitual, que també és una reivindicació que vosaltres fa anys que fèieu.
2: Sí. Sí, sí, estem, ja ho vam comentar també dimarts, però és una bona oportunitat una altra vegada de parlar-ne. Estem molt contents de que s'hagi obert la piscina exterior abans. Creiem que era una necessitat. No tenia cap sentit que al voltant de Sant Joan s'obrís la piscina exterior quan ja fa uns anys doncs, que sabem que l'estiu s'avança al maig i, per tant, no en tenia cap sentit. Per tant, d'aquest aspecte, contents. Haurem de veure, hi ha altres aspectes pel que fa a la piscina exterior, que ens ho diuen molts veïns i que tenen tota la raó, i és que, aquesta piscina exterior doncs, és molt insuficient, és clarament insuficient per la població que tenim a Mollet. Poblacions més petites, com Martorelles, per exemple, tenen una piscina municipal molt més gran en un poble molt més petit que Mollet, i això doncs, és un hàndicap. I en segon lloc, també doncs, els preus, no? També crec que es podrien també assimilar una miqueta més, més descomptes, més enllà d'infants i de persones més grans de 65 anys, i per tant doncs, fer molt més accessible aquesta piscina, perquè realment el preu, si ho compares amb altres espais, és més elevat. És més elevat perquè hem de recordar que és una piscina amb una concessió administrativa, no? És a dir, Canari Mont no és un espai 100% públic, 100% municipal, sinó que està gestionat per una empresa privada. I, per tant, no sabem fins a quin punt doncs, l'Ajuntament pressiona, en aquest cas, a l'empresa Forus, per tal de fer tots aquests passos que he explicat. En el cas, contents perquè la piscina exterior s'ha obert abans, però hi ha altres coses, no?, que cal millorar molt, molt més.
0: Doncs queda comentat aquest punt i en parlem també d'altres. És que aquest cap de setmana la nostra ciutat acull una nova edició del Pintalis Fest, que enguany se centrarà a la plaça Joan Miró.
2: Doncs sí, hi assistirem. Creiem que és un dels espais que pot tenir doncs, una bona acollida, no? I necessària. La plaça Joan Miró fa molts anys. Molts diem doncs, que és una plaça molt desaprofitada, que és un espai gran, que hauria de ser un espai central al barri de Planellador. I, per tant, doncs, ens sembla bé, no?, que iniciatives com aquesta doncs es facin allà. De fet, el Pintalis Fest era també, no?, una mena de proposta que des de l'any 2019 portàvem al nostre programa electoral, fer alguna mena de festival d'art urbà. I és justament això, i per tant contents de que una altra vegada més doncs, una proposta d'Ara Mollet Esquerra doncs, es faci realitat a la ciutat. En tot cas, animar tothom a que hi participi, a que el pugui gaudir, a que quedi una plaça Joan Miró que sigui un espai doncs, més acollidor d'ara, malgrat que, com deia abans, amb altres temes, queda molta feina a fer perquè podria ser un espai molt més acollidor i molt més segur, també, pel joc. I animem a tothom també a participar en totes aquelles activitats que faran les entitats de cultura popular de la ciutat, Associació de Veïns de Planellador. En definitiva, doncs, un nou cap de setmana amb activitat que s'ha d'aprofitar perquè, sobretot, és activitat feta, no?, per entitats i per molletans, i, per tant, doncs, tot el nostre suport, com sempre, a totes aquestes iniciatives.
0: I aprofitem aquest espai també per comentar una jornada que tenia lloc ahir dimecres, i és que s'ha tornat a recuperar després de la pandèmia el que és a la jornada dels nostres mestres, que de fet en aquesta edició hi participaven 16 mestres doncs, que parlaven de la recuperació de les llibertats democràtiques i que posaven el focus en com van viure la situació dels anys 60 i els anys 70.
2: Doncs sí, els nostres mestres ens sembla una molt bona iniciativa, en part també impulsada pels centres d'estudis a Mollet, i la veritat que l'acte del Mercat Vell doncs, es va poder veure, no?, i escoltar totes aquestes experiències de molts molletans que porten 40-50 anys lluitant, no?, sobretot també en aquest aspecte de la lluita antifranquisme, de la democràcia, etc., amb les visions també més joves, no?, i d'alumnes i de joves molletans, no?, doncs que moltes vegades hi ho diem, doncs aquests missatges, no?, aquestes experiències no arriben, i això doncs, és caldo de cultiu, en definitiva, no?, per la desinformació, pels discursos d'odi, per l'extrema dreta, etc. I, per tant, creiem que iniciatives com aquesta s'haurien de fer més encara, no? Són totalment necessàries a la nostra ciutat i a tot arreu, davant l'onada que patim, l'onada reaccionària, i en tot cas, felicitar a tothom que hi va participar, tant els alumnes com també, no m'agrada dir-ho, la gent gran, perquè són gent gran d'experiència, diguéssim, amb diferents graus de la ciutat, de l'associacionisme, de l'educació, de la sanitat, etc. I en tot cas, molt content de que iniciatives com aquesta tinguin presència a la nostra ciutat.
0: Queda comentada aquesta jornada i en un parell de minuts, Sergi, comentem un darrer tema, i és que Mollet del Vallès és una de les 11 ciutats catalanes que ha estat escollida per dur a terme una prova pilot d'un projecte de la Diputació de Barcelona que pretén crear una xarxa local de salut mental. Sergi, en dos minuts comentem aquesta xarxa local.
2: Doncs sí, ens vam assabentar per les xarxes socials que s'havia fet aquest programa. En tot cas, contents. Hem parlat moltes vegades de que la salut mental és un greu problema que afecta cada vegada més persones, sobretot a persones joves. No em canso de repetir que, malauradament, la salut mental està relacionada amb la primera causa de mort no natural entre la joventut, i per tant aquest és una dada alarmant que cal tenir molt en compte, i iniciatives com aquesta, que estan finançades en aquest cas per la Diputació de Barcelona, són iniciatives necessàries. Mai s'acabarà el problema fins que tothom tingui garantida l'assistència quan ho necessita a la salut mental. A la ciutat hi ha entitats com la Plataforma en Defensa de la Sanitat, o Suficientment, que porten molt de temps lluitant per tenir atenció 24 hores en salut mental a Mollet, que actualment no existeix. Veurem quin és l'impacte que pot tenir aquest pla, aquest programa. En tot cas, esperem que es pugui aprofitar i que, sobretot, ens serveixi per agafar idees per tal de poder desenvolupar la nostra ciutat en els propers anys més matèria de salut mental. I vull aprofitar aquest moment per dir que, en cas que sigui escollit alcalde de la ciutat a partir de l'any que ve, crearé una regidoria de salut mental específica per tal de que aquest punt també estigui en el centre de la política municipal a partir de l'any que ve.
0: Doncs en tot cas segur que continuarem parlant de temes de salut mental. I Sergi, amb això posem punt i final a aquesta conversa de la Fons. Agrair-te que ens hagueu acompanyat des del vostre partit al llarg de tot aquest curs escolar. Ens tornarem a trobar a partir de setembre per seguir comentant l'actualitat amb més profunditat de la nostra ciutat. Això sí, la cita de cada dimarts a l'espai de portaveus municipals encara s'allargarà unes setmanes més. Sergi, gràcies. Ens trobem a partir del setembre en aquest espai i que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Que vagi molt bé, i m'agradaria també donar-vos les gràcies pel tracte de sempre, per la rigorositat, per acompanyar-nos sempre, i esperem que vosaltres també pugueu descansar també aquest estiu, perquè ha sigut molt intens i ho serà, com hem dit al principi, més encara l'any que ve. I per tant, moltes gràcies per tot, i des d'ara Mollet, Esquerra Unida Alternativa, també us desitgem unes bones vacances i un bon estiu a tot l'equip de Ràdio Mollet. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Sergi, igualment, que vagi bé.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
3: Què tal, Manel?
2: Doncs molt bé, avui un tema que teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Mirabet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ella abans d'aquesta entrevista i m'ha dit, em podeu preguntar de tot.
3: Que bé.
2: Per tant, perfecte. Comencem amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
3: ja és un
2: bon
3: plus
2: extra.
3: I tant,
2: eh?
3: Totalment.
2: Doncs escolta, anem per feina.
3: Som-hi.
2: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
3: Adele.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I com sempre comencem, donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn, que Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
3: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
2: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs, molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
3: Clar.
2: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara és feina.
3: Sí, totalment, totalment.
2: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat. I per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta el futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
3: Totalment, aquest referent, i tant.
2: Doncs som-hi.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Mirabet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
4: Què tal?
5: Hola, molt bé, molt bé.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
5: Tot.
2: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
5: mira,
2: això?
5: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I, per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I, per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés, a l'edat que tinc.
2: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades, en aquest programa hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
5: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant... No dubtes en la meva, diguéssim, identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno... Això no, jo no puc viure una vida que no em correspon i vaig fer aquest pas. Ei, no et diu cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Un munt d'amigues que m'hi ha trobat i m'han anat ajudat i, no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
3: Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
5: Sí.
3: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no és el lloc o no són les persones.
5: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana, i ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això, res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estar al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge... Vaig al trànsit i vaig a dir que sóc una dona trans. Ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella. I em van acompanyar al trànsit i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, Perquè
3: tinc moltes
5: amigues i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
2: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
5: Oh, sí. Mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res. I
2: com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets la persona que viu al poble i tothom diria, em sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
5: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política, he tingut vida social molt interessant, vull dir, important, que sí, sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, no, és que atrevida que ets, dic, soc jo, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt, molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
3: Sí.
5: Saps? Més aviat, tenia por per la violència dels altres i que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, Jo vaig començar un maig i a un setembre vaig caure, eh? Vaig caure en picat i vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Perquè, clar, m'estava acostumant a les hormones. Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'inmiculava entre les seves dits. I jo, de cop i volta, tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
2: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
5: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida. O suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei. Perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
3: Clar, hi ha un efecte... no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
5: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sou valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el que revestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta.
3: Clar.
5: L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Molt més que tot això.
3: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa,
5: sí.
3: Entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
5: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència. Perquè jo, en la meva adolescència, de 15 al 17, ho vaig passar molt malament. Perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot em demanava com contradir masses i no sentia el que en teoria... a sentir un home, vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu, del mascle, del macho alfa, sí, i aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant, vull dir, m'entens?
2: Total, sí.
5: Em sentia totalment desplaçada, no?
2: Adele, amb això que ens deies, que tu n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties.
5: Sí. Saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, eh? Que en aquella època de referents no hi havia ni un. Val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és... Soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa... I els homes no els entenia. No els entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
3: Bueno, les vides trans... ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Mm. Creant molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això, també com a activista?
5: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després primer la van denigrar perquè era hondurenya, després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, són TERF, que diuen, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No, la Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen? De veritat? Tanta baixesa moral ja aquí? Tant d'odi ja contra nosaltres? Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir per mil coses, us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades, i sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. L'última merda.
2: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí. No hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple, sí, per a altres persones?
5: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple, la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una. O alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és mal guanyat perdre aquest espai. Val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera,
2: ja,
5: i s'expressen d'una manera, però tant s'expressen d'una altra. Jo sóc àvia, i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys.
2: Que n'hem de parlar d'això també, ara en parlarem.
5: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
3: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, és això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
5: És impossible.
2: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies, sí, ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
5: Jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol. Però quan va tenir el fill, va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare. Vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare. I jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella. Entén-me. Salvar les distàncies, sí, I sempre he fet de mare del meu fill. Sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. Ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res. Sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare. No, és que jo sóc la mare. No gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins, no? Però jo també soc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital. Doncs bé, ha estat 10 dies a l'hospital. Doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares.
2: Clar.
5: I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare. I la mare ja està, diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo soc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
2: sí,
5: el que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que jo havia tingut un fill, filla, mm-hmm, i el tenia aquí. Val? Mm-hmm. Doncs tu imagina't això, que la gent pensava que se li anava la pinça aquesta tia. No, no, no. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Mm-hmm. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
2: Fixa't.
5: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb el doctor i diu, no, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
2: Uh-huh. Adele, aquest fill que ara ja és pare, sí, és a dir, que
5: no, no, passat... no és pare, no és
2: ara
5: pare.
2: És pare, tampoc.
5: Ja t'explicaré.
2: Ara m'explicaràs perquè ets àvia. Sí. Però a aquest fill li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o no va caldre perquè ell no, ja et coneixia ara, moltíssim? Com ha anat,
5: jo t'explico,
2: això?
5: El meu fill és discapacitat, uh-huh, val? I està en una residència. Llavors, TTA. Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que bueno, que li vaig dir a la meva ex que és una dona, mm, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar ja com ho portaríem, això, i el centre ens van dir, diu, no pateixis, tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient, i ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
2: l'encaix que li donava.
5: L'encaix que li donava, perquè un nen autista, doncs tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no ha tingut cap problema. Uh-huh. I en quant als meus nets i netes, sí, jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. Uh-huh. I ella té un fill i una filla. I aquests dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i han tratat d'àvia.
2: Uh-huh. És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí, has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. O sigui que això és importantíssim, també. No,
5: jo mai... O sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. Uh-huh. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir-se les coses al cap. I jo, com tinc una bona relació amb ella... No vam acabar malament del tot, després les coses van... Al sí, principi clar, sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, tant quan truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi, i tenim cura una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim sí, una relació d'amistat,
2: sí,
5: d'amigues.
2: Molt
5: no?
2: propera, sí, sí, doncs molt bé, molt bé.
3: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no?, o sentíem, o llegíem que el Rainbow Map d'Ilga Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no?, com a país on més drets tenia la comunitat sí, LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
5: Jo explico una cosa.
3: Digues.
5: Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Jo t'explico. Mira, una cosa tenir els drets naturals és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen... Parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè teixit mamari s'està hormonant. Truco. I em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele, mira, et passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies... No em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment. Diu, posis això, no sé què. Fa així, i diu... Què fa vostè aquí? així, amb aquesta, amb aquesta. Vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? La, amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo he estat, va, o sigui, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes que ells no, que hi ha un, bueno, que ho estudiarien tot el que ha passat, perquè això no pot ser, no pot passar, això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
2: Clar.
5: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un protocol pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Uh-huh. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
2: Clar.
5: Va? Perquè si no es fa, i això sí que és preocupant. Uh-huh. Però si uh-huh. tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Belvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat amb problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
2: Totalment. És que, de fet, amb això que ens deies, t'ho vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, vas contestar. Però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
5: Clar,
2: és a dir,
5: clar.
2: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser, no sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
5: Mira, jo opino, és la meva opinió,
2: sí?
5: Que les lleis estan i les normes estan, però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar a un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Clar, és una qüestió de persones. Perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que es reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin... Com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors, aquestes persones doncs, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però no, la targeta sanitària posa 0 o 1. Mm-hmm. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em van posar el nom sentit, hi havia el 0. Mm-hmm.

0: Això va amb cada persona fa el seu, eh?
1: Sí, sí.
0: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Jo tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'ha posat en contacte amb mi una persona de 58 anys per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia, clar. Tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. I la meva família, doncs, com ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran. I el meu entorn, he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots. Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
1: Totalment.
0: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que et protegeix de tot, i després, quan et cau la cuirassa, vas nua. Jo no hi tenia por, i ja tinc por.
2: Doncs, Adele, moltes gràcies.
1: Moltíssimes
2: per acompanyar-nos avui,
1: sí,
2: per estar amb nosaltres. Gràcies. Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
1: Que vagi bé.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta en les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: de música, escoltant a l'Albert Malla, que té molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tozzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentint-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it, no creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, La cara oculta de la lluna, de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Roussos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Roussos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Javier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

Et tinc, cariño. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó, aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two more bottles of wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Estem continuant gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
3: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
2: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
4: Senyor Artur Mas, què tal?
5: Molt bé, home, molt bé.
4: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
5: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
4: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la Laura Anmeri.
5: Sí, senyor, exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
4: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
5: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
4: Però per dins, no? Les idees...
5: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
4: Moltíssimes gràcies.

I aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

Dandy és més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, eh? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de disjoca i a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh? Toma-ho.

0: La veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva família, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lees, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també... Ara, Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però... Pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissie Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no és la d'aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al 9-2.
1: Sí,
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que els recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, eh? Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar,
1: no
2: ho
1: diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Pototanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. Esclar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments. O sigui que aquesta música creus que s'assembla a aquesta anterior.

0: més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu Especial Cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

I Battiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia. Avrò cura di te. Prometent teixir els cabells del seu estimat, com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una, aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno. Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, noi, així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica en les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda... O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mall of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Adibau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una... amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, but the only thing isn't that nice. I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant. No, aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar en l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fem elucubracions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a l'MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust al Rock and Classics.

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió doncs, publicada l'any 2016. Des del treball Life at the Olympia, es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original interpretada en viu, Gardening at Night.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Va enregistrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights. Aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: mi sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquests. Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and Jai, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i aquest vol nocturn, Night Flight.

0: Tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem el Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè doncs, té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild i des d'aquella llarga durada també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: El rei del reggae Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que es nova el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money don't matter tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics, hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible. Prince.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Classics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang i aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Classics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten en Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar per alt, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Bienvenidos artistas de Ràdio Mollet.

0: Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres a 7 a 8 al vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans del personal. I permeteu-me fer un petit incís gramatical, ja que jo acostumava a dir «és tancat». Però un oient ens ha dit que el verb no seria correcte, per tant, «està tancat». Avui és divendres 5 de juny, programa número 36 de la tercera temporada de Bar Tiki. Ja és juny, mare meva, i aquesta expressió tan de iaia em serveix per presentar el tema d'avui. Mireu, l'altre dia, ordenant trastos a casa, vaig trobar-me amb una pila de revistes Popular Uno. Ja n'hem parlat d'aquesta revista, és més, fins i tot li vam dedicar un programa sencer de Bar Tiki a la primera temporada. I em vaig trobar amb un exemplar de Popular Uno corresponent al mes de juny de 1996. Així que avui revisarem com era el mes de juny de fa 30 anys per a la redacció i pels lectors de la revista Popular Uno. Benvinguts, doncs, en aquesta màquina del temps, que ens porta directament a la meva adolescència i potser veurem que probablement els temps passats no eren millors, només que nosaltres érem més joves. Així que si la cosa va de màquines als temps, doncs, comencem.
1: ¿Te vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Amics, al 1996 hi havia una cosa meravellosa que se'n deia premsa musical. De fet, al 1996 hi havia una cosa que se'n deia premsa. Hi havia diverses revistes. Estava la Heavy Rock i Kerrang, que cobrien l'espectre del metall. Estava el Gran Musical i Rock Deluxe, que cobria l'espectre més aviat pop. Sobretot a darrere, que sempre eren els més modernets de la classe. Hi havia el Mondo Sonoro, que es movia en aspectes més indie i, sobretot, que era gratuïta. I pels amants del rock, sense haver de ser metall, hi havia dues publicacions de capçalera. Estava el Popular Uno i el Ruta 66. Publicacions que encara estan en actiu. Afortunadament, per cert. M'agrada molt Ruta 66, però haig de dir que sent un adolescent connectava molt més amb Popular Uno, que tenien una tendència més dispersa, més adolescent, si voleu. No necessitaves de tanta iniciació. Un llegia, amb 16 anyets, a Ruta 66, i sovint es perdia si no tenia un bagatge musical potent, mentre que a Popular Uno hi havia una entrada més senzilla i una certa línia editorial, per així dir-ho, molt allunyada de l'academicisme i més a prop de l'exabrupte. Com us ho diria jo? Popular Uno era la nostra guia, en un moment en el que gairebé ningú no tenia accés a internet. En fi, que el juny de 1996 apareixia en un costat de la portada del Pop 1 un personatge que va ser clau per a la transició de la música alternativa de finals dels 80 i principis dels anys 90, en Perry Farrell. En aquell moment, en Perry Farrell estava en plena promoció del segon disc de Porno for Pyros, que era el grup que va fundar el 1992 després de la dissolució dels seminals Jane's Addiction. L'acompanyaven també en aquesta aventura l'ex-bateria de Jane's Addiction, la Stephen Perkins, i completaven la formació el guitarrista Pete DiStefano i el baixista Martin Lenoble. El disc que presentaven duia per títol Good God's Urge, i estan encara a anys llum de Jane's Addiction, podem dir que tenien encara algunes bones cançons com aquesta Tahitian Moon.

Bé, ens trobem amb una entrevista, i ara aquesta, en Perry Farrell, i l'entrevista aquesta en Perry Farrell demostra que està com un llum. S'agraeix, però no tenir entrevistes que semblen qüestionaris a jugadors de futbol, on tot acaba sent anem partit a partit i hem de donar el 110%. En Perry Farrell parla del grup, parla de drogues i parla també del festival Lollapalooza. Va ser un festival que ell mateix va crear el 1991. Inicialment el va crear dins de l'estructura d'una gira de comiat de la seva banda, de Jane's Addiction. En principi era un festival itinerant que recorria ciutats dels Estats Units i Canadà amb grups de rock alternatiu, de punk o de hip-hop. I de fet, d'alguna manera va fer revifar la moda dels festivals tot apropant-los a la generació alternativa. Dit d'una altra manera, tots els grups importants de l'escena tocaven en algun any al Lollapalooza. Però també parla, compte aquí, d'internet. Recordem que no seria fins a 1995, o de més 1995 en endavant, quan internet comença a sortir de les centres de recerca i arribar a les llars i les empreses. Parlo, evidentment, de l'estat espanyol. A l'entrevista hi ha un moment que em parlen del tema i li pregunten. Diu, ¿me puedes explicar qué has hecho en internet? I en Perry Farrell comença a divagar i comença a dir, es todo un lujo tener una computadora y hacer que lo que me entretiene a mí te entretenga a ti también. Lo puedo formatear, como en la tele o en el cine, pero también te puedo hablar directamente, como si fuera un teléfono, y quiero difundir información. Por ejemplo, quiero tener en cuenta que lo principal es entretenerte, y ahora es mejor todavía porque puedo saber sobre ti. En fi, ja veiem que estan parlant i sona com si el meu avi parlés ara mateix internet, però insisteixo, hem d'entendre el context. Després de l'entrevista en qüestió, hi havia un petit reportatge, però això sí, amb moltes fotografies dels Jane's Addiction en directe. I això era molt important, un cop més, en el context que no hi havia internet. Per tant, tenir fotografies a la revista era important per poder veure les imatges dels grups. Nosaltres aleshores només podíem tirar de revistes o de si sortien per televisió, i tractant-se de Jane's Addiction, doncs estava xunga la cosa. Aleshores feia 5 anys que els Jane's Addiction havien plegat i em semblava com si fos un grup perdut a la nit dels temps. És el que passa quan tens 16 anys i un lustre és quasi un terç de la teva vida. Eren uns frics importants, els Jane's Addiction, però feien cançons tan xules com aquest Bean Cod Stealing del seu darrer disc fins a la data, Ritual de l'Habitual.

Però, efectivament, sí, efectivament apareixia en Peri Ferrer a la portada. En realitat, ell apareixia amb una foto del costat, perquè qui regnava en aquesta primera plana era els Soundgarden, sota el curiós titular que deia Soundgarden, deprimidos en la cima. Que vist en perspectiva sembla un tòpic estrany i més propi de publicacions generalistes, un tòpic sobre el grunge, etc, etc. I il·lustrava aquesta portada una fotografia de la banda, d'aquestes que agradaven molt a Can Popular 1, una fotografia mig desenfocada, filtrada, una cosa mig camí entre artística i pròpia d'un fanzine. Però hi havia una entrevista de 4 pàgines amb en Chris Cornell, el cantant de la banda, i amb en Kim Thayil, el guitarrista. El Soundgarden presentaven el seu 5è disc, Down on the Upside. I poc ens feia pensar que només 8 mesos després el grup desapareixeria amb el darrer concert de la gira. Una gira que, per cert, va passar per casa nostra. Un Soundgarden també que eren el cartell del mencionat Festival Lollapalooza d'aquell 1996, i aprofitaven per fer comentaris sorneguers sobre el fet de que Metallica eren els caps de cartell del festival. De fet, un dels comentaris deien som els taloners de Metallica. No era el primer cop. Ells, els Soundgarden, ja hi van participar al Lollapalooza de 1992, quan presentaven el seu tercer disc, el Bad Motor Finger. També donen informació curiosa sobre el fet de que Soundgarden serien els taloners de la gira de retorn de Kiss, que era la gran expectació de l'any. Recordem que els Kiss tornaven al maquillatge i al repertori clàssic. Deia que això havia generat una certa tensió, perquè mentre la bateria, en Matt Cameron, era un fan a mort dels Kiss, el baixista, en Ben Shepherd, els odiava. I sembla ser que va ser qui va vetar la participació de Soundgarden al disc d'homenatge a Kiss, un disc que duia per títol Kiss My Ass. Tot plegat, curiós, no participo al disc d'homenatge, però sí faig de taloners. Suposo que la quantitat de diners no seria la mateixa. Per cert, un comentari sobre l'entrevista que l'assignava en Jordi Meia, qui aleshores treballava per Popular 1 i vivia a Los Angeles, i sempre assignava entrevistes i articles interessants. Després de la seva etapa a Popular 1, en Jordi Meia va fer un pas important entrant en una nova capçalera. Va ser cap de redacció de la revista Rock Sound a finals dels anys 90. I quan l'editorial de Rock Sound va tancar cap al 2003, en Jordi Meia, juntament amb el Richard Royuela, van impulsar un nou projecte nascut d'aquella experiència, la revista Rock Zone, que va publicar-se entre 2005 i 2014, quan va deixar de publicar-se en paper, per passar a ser el que és ara mateix, un projecte digital que inclou un podcast molt ben parit. I després d'aquest petit homenatge a un tio que va ajudar a agitar l'escena a Barcelona, anem a sentir com sonaven els Soundgarden de 1996. Això és Blow Out the Outside World.

El Popular 1 sempre començava amb una secció de notícies breus que, vist en perspectiva, sembla divertit. Aquell juny de 1996 s'anunciava, per exemple, que el guitarrista Robin Fink abandonava els Nine Inch Nails, i aleshores ningú no pensava que acabaria poc després unint-se als Guns N' Roses, aquella època boja on els Guns N' Roses eren l'Axl Rose i una corrua de músics que contractava. També es parlava de la guerra entre els Offspring i la seva anterior discogràfica Epitaph, pel fet que els Offspring fitxaven per la discogràfica multinacional Columbia, mentre que Epitaph reclamava que li devien encara un altre disc. Al final la cosa va quedar en estirabots públics, però hi hagué un acord, ja en vam parlar a l'episodi dedicat al punk californià, que podeu trobar naturalment a la web de Radio Mollet i a l'iVox. I si parlàvem del festival Lollapalooza, una notícia del mes era l'imminent estrena de l'episodi del Simpson, on en Homer va al festival Lollapalooza i on apareixen en aquell episodi els Smashing Pumpkins, el Sonic Youth i el Cypress Hill. I què us puc dir? Gairebé res en ficció millora les 10 primeres temporades del Simpson. I uns altres que tornaven, i també podeu trobar més detalls a l'episodi corresponent de Bartik, i ja ho hem dit, eren els Kiss, que després de 10 anys desmaquillats i fent música i espectacles davant de heavy, diguem-ne, convencional, tornaven a fer una gira amb els 4 membres originals, el maquillatge i el circ clàssic dels 70, amb taloners encara per decidir, donat que els que havien triat inicialment els Stone Temple Pilots no podien per problemes del cantant Scott Weiland amb les drogues, un altre que també ha passat per Kentucky. I qui feia un concert a la Sala Bikini de Barcelona aquell mes anterior havien estat els meus estimats Ocean Coruscant, que tenien un nou flamandisc, el Tremendo Mosley Shoals, que no us ho creureu, però també té un episodi monogràfic al Bartiki. Sentint-los ara fent una versió dels Small Faces, una versió que acostumàvem a fer sovint en directe i que van acabar gravant com una cara B de single, això és Ocean Coruscant, Song of a Baker.

I seguim amb la revista Popular 1, la secció de revisió dels concerts. El 30 d'abril va haver-hi un altre concert potent al Palau d'Esports, al mateix Palau d'Esports, on tocava les Jagues de Machine. Doncs uns dies abans, unes setmanes abans, van tocar els Smashing Pumpkins. Els Smashing Pumpkins, que presentaven segurament el que és el seu disc més celebrat, el disc Melancholy and the Infinite Sadness. Un disc molt ambiciós que, bé, us ho haig de reconèixer, tot i que gaudeixo d'algunes cançons del disc, a mi em sembla que no hi ha, per tant, ni de bon tros. Però bé, això sóc jo. A Popular 1, doncs ja us dic, també hi havia una crítica del concert dels Smashing Pumpkins, que també portaven uns teloners bastant potents, els Filter. Va, veiem que ens trobàvem i què deien a Popular 1 sobre aquesta gira dels Smashing Pumpkins. Anem a llegir una miqueta de la crítica. Diu això: la gira de Smashing Pumpkins se detuvo en Barcelona el pasado 30 de abril. Por varios motivos, este fue uno de los unos cuantos más de los conciertos más esperados del año, consiguiendo llenar las 7.000 localidades disponibles que se agotaron en pocos días. Con el grupo de moda, especialmente las dimensiones del recinto contribuían a una atmósfera de desorden. El sonido tuvo dificultades destacables, dando más peso a la batería y orientativo al volumen medio, en algún momento quizás demasiado alto. La guitarra, sin embargo, significó una cierta continuidad que no ocultó los baches del sonido. Pero el espectáculo estuvo lleno de grandes momentos. Los Pumpkins demostraron su gran profesionalidad y una actitud contagiosamente entusiasta en directo, siendo una actuación de alta potencia y de gran energía. Bé, els Smashing Pumpkins, ja dic, estaven al seu gran moment, apareixien al Simpson, tenien la seva gran gira, és el moment en el que veiem en Billy Corgan per primer cop amb el seu look amb el que es coneixeria des de mitjans de 90 endavant, amb el cap afaitat, i fins i tot em permetria explicar una petita anècdota personal. En aquell any, a la classe d'anglès, estaven fent, en caldes temàtiques, les preposicions. I en un examen ens van demanar fer oracions amb certes preposicions. Una d'elles era despite. I un parell d'amics van fer la frase despite all my rage, I'm still just a rat in a cage, que era la tornada que es cantava al primer single d'aquell disc. Evidentment, la professora, que no coneixia pas els Smashing Pumpkins, els va cridar a capítol, acusant-los d'haver-se copiat. Explicar la situació, doncs segurament seria una mica surrealista, i m'imagino que aquella escena amb la professora i explicant-li que tot plegat venia de la tornada d'una cançó, doncs va ser quan, si més no, curiós. Però bé, sentim d'on venia aquesta frase que van fer servir a l'examen, i sentim com eren els Smashing Pumpkins de 1996. Aquest és el primer single que es va extreure del Melancholy and the Infinite Sadness. Això és Bullet with Butterfly Wings. The world.

Hi havia més concerts, grups que aleshores tenien els seus seguidors, però ara semblen enterrats al pas del temps. Grups com Tribu X, que era una mena de Red Hot Chili Peppers espanyols, els Cornflakes, que era hardcore nacional, els Cachondos Killer Verbis. També a Madrid es va fer la primera edició del Festimat, però la gran expectació pel que refereix a festivals era l'ambiciós Doctor Music Festival, que s'anunciava plena sencera. Era la primera edició, una edició que tindria lloc al mes de juliol a Escalarre, prop de la Vall d'Aran. La veritat és que els noms del cartell eren sensacionals. Bowie, Suede, Sepultura, Blur, Iggy Pop, Blue Reed, Bad Religion, Barry Smith, Fun Loving Criminals, Morchiva... Tots... 3 dies per 10.900 pessetes, preu que actualitzat a euros i amb la inflació vindrien a ser uns 100 euros actuals. Perquè es fa una idea, un abonament a Primavera Sound costa més de 350 euros. Així que, fet i fet, estava força bé el preu de l'abonament al Doctor Music Festival. Hi havia també al Popular 1 d'aquell mes de juny de 1996 una entrevista als Manic Street Preachers amb el seu primer disc sense el Richie James. Disc que duia per títol Everything Must Go. Recordar-vos que el Richie James va ser el guitarrista rítmic i principal lletrista i sobretot ideòleg de Manic Street Preachers. Ell era conegut per la seva intensitat creativa, també per les seves lluites personals. Es va convertir en una figura icònica del rock de principis dels anys 90, però el 1 de febrer de 1995 va desaparèixer misteriosament a Londres, poc abans d'iniciar una gira als Estats Units. El seu cotxe va ser trobat dies després prop del pont de Severn, un lloc associat als suïcidis, però mai no es va confirmar què va passar realment. Evidentment, el seu cos no es va trobar mai. L'any 2008, en Richie James Edwards va ser declarat legalment mort, tot i que el seu destí continua sent un misteri. Després de la desaparició d'en Richie, el 1995, els Manic Street Preachers van decidir continuar com a trio amb en James Dean Bradfield, en Nicky Wire i en Sean Moore. Tot i el cop emocional, la banda va seguir evolucionant i va assolir un gran èxit amb aquell àlbum que presentaven, l'Everything Must Go, el que presentaven aquell juny de 1996. Un disc que ja no comptava naturalment amb la participació directa d'en Richie, però que mantenia part de les seves lletres. Els Manics eren un grup que no encaixava ni amb el pop anglès a principis dels 90, però tampoc amb el Britpop posterior. El seu era un punk, però també tenia molt de hard rock, era quasi glam, tenien lletres molt treballades, però que també trepitjaven ulls de poll a nivell polític i moral. Però sorprenentment, sense el Richie, surt amb un disc com aquest Everything Must Go, amb un so més èpic, més emotiu i més orquestral. Manté profunditat, però amb més obertura i sentit melòdic. I té una cançó meravellosa que és A Design for Life.

El juny de 1966 també ens trobem amb una de les polèmiques més absurdes del rock dels 90, la dels Metallica. Metallica publica en el disc Load, un disc que és veritat que té menys solos, no té gairebé res de trash, amb influència del rock alternatiu i també una miqueta del rock sureny, uns Metallica poc Metallica, que portaven l'evolució del Black Album doncs més, molt més enllà. Però és clar, siguem sincers, la gran controvèrsia no venia del so, sinó de l'estètica. De sobte apareixien els quatre Metallica amb els cabells curts, amb perilles a la moda dels 90, en roba que se surt de l'uniforme heavy de texans negres i samarreta negra. Posaven per fotos arty a càrrec del gran Anton Corbijn aquests cartells que semblava més una provocació que un disc. Els fans més talibans van perdre els papers, van dir, això no és trash, això és moda. I potser tenien part de raó, però al mateix temps aquell disc, aquell Load, no està tan malament. Té fins i tot l'encant de qui sap que està trencant el personatge. Metallica ja no són els mateixos i no volen ser-ho. Mentre que alguns marxen enfadats al local, altres doncs, van demanar una segona ronda. Se'n va dir de tot. I el gran delicte va ser que les patrons del heavy ara ja no eren tan heavy. En fi, vist en perspectiva, tot bastant ridícul. Però va, anem amb més sons als 90. Uns que ho van patar molt, però que a casa, malgrat aquesta moda que van tenir a casa i a Europa, doncs van anar cada cop a menys i cada disc que van publicar va ser una miqueta pitjor. Els Spin Doctors, un grup que amb el disc Pocket Full of Kryptonite van arribar al cim i dos discos més tard, amb aquest You've Got to Believe in Something, sembla que ja no els interessaven a ningú. Però aquest You've Got to Believe in Something encara tenia, bé, hi ha melodies agradables, hi ha bones intencions, hi ha aquell aire relaxat de jam band que vol sonar gran, però també no deixa d'haver-hi una certa sensació persistent de ressaca creativa. Malgrat això, insisteixo, aquest You've Got to Believe in Something dels Spin Doctors encara tenia algunes bones cançons com aquesta que li posa nom, You've Got to Believe in Something.

I seguim amb més discos, en aquest cas un clàssic de Popular 1, En Loquillo, que tornava amb els seus troglodites, després d'haver fet un disc de poemes i de les desbandades també de bona part dels troglodites clàssics, dels que quedaven només en Josep Simón i en Ricard Puigdomènech. I tornava amb un treball anomenat Tiempos Asesinos. Era l'època en què Loquillo es va tornar un bocamoll pesat, sempre ho ha estat de bocamoll, però potser als 80 tenia la seva gràcia i als 90 es va dedicar a Raja, dels clubs indie, del rock català i de la suposada mà negra que feia que la seva música no pogués estar al més alt com estava anteriorment. Als anys 90, quan encara érem lluny d'aquest rival constant dels anys 80 en el que ens trobem, els troglodites eren una mena de fòssil del passat, i això entenc que és difícil d'assumir. Un dels singles que contenia aquest Tiempos Asesinos va ser una versió del clàssic dels Stranglers, No More Heroes, i a Popular 1 dediquen 3 pàgines amb el Loquillo, els troglodites i aquest disc, que contenen declaracions com aquesta, on diu el Loquillo: "Este es el disco del que nos sentimos más orgullosos porque ha habido una actitud de querer poner las cosas en su sitio. Quiero decir, ya no hay bandas de rock and roll. Las bandas de nuestra generación han desaparecido por completo. Somos los últimos y los únicos que podemos enfrentarnos a esta nueva situación. Y todo ello le da una actitud de responsabilidad". Ja veiem que en Loquillo, doncs això, porta 30 anys dient les mateixes coses. Això és juny de 1996 i podia haver estat juny de 2006. També es despatxa contra l'escena del rock independent espanyol, diu: "Pero nosotros fuimos independientes en el año 80. El primer disco independiente que sale en España fue el mío. Los tiempos están cambiando. El primer grupo que se fue de una independiente fuimos Loquillo y los Trogloditas, porque nos obligaban a firmar contratos, cosa que entonces no aceptábamos. A mí me parecen más capitalistas las independientes que las multinacionales, porque juegan con tu ingenuidad y tu autenticidad. Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Cuando veo que esto mismo se repite ahora me descojono. Creo que vender las cosas como las están vendiendo, diferenciando entre grupos independientes y tradicionales, es un grave error, porque se encasillan en un movimiento que el día que se vaya a pique los arrastrará". En fi, es quedava a gust l'amic Loquillo, però tot i això encara era capaç de fer unes cançons com aquesta 30 i tantos.

0: e respondiste 30 e tantos.
1: El Popular 1 dels anys 90 també tenia sempre una columna titulada Hace 20 años, on feien un petit resum del número corresponent a 20 anys enrere, el que seria aquest programa, però ho feien cada mes. Així que ja veieu, ara parlem de juny de 1996 i també podem veure com era juny de 1976 vist amb el juny de 1996 per aquesta publicació, és el que té ser una revista que s'ha dit des de fa 50 anys. Així que anem a fer un salt múltiple, no ja als 90, sinó també a 1976, ja que aquell mes tenia un nom, Rolling Stones, que feien el seu primer concert a l'estat espanyol i a la columna aquesta de Popular 1 deia això. El mes de junio de 1976 fue histórico para el rock and roll en España. Por aquel entonces, algunas de las estrellas internacionales más populares ya habían actuado en nuestro país. Tampoco un número como para sentirse especialmente afortunados. Entre otros pocos grupos que habían podido disfrutar los rockeros españoles no se encontraban los más míticos de todos, los Rolling Stones. Pero por fin, el día 11, iban a verse sus caras. Barcelona es la ciudad elegida. El concierto formaba parte de la gira europea de Black and Blue. Los Stones se encontraban en plena forma. Es más, muy pocas veces a lo largo de su carrera han estado mejores. Aquellos Stones, aunque en uno de los momentos más dulces de su carrera, ya empezaban a gozar de una peligrosa aura de respetabilidad. Los gamberros millonarios ya no son los mismos. Tienen su avión particular, sus casas y sus castillos por el mundo. Se relacionan con alta sociedad y son bien recibidos donde quiera que vayan. Nada de esto les impedía ofrecer discos magistrales como el que acababan de grabar, Black and Blue. Este era el álbum del mes en la revista 5 estrellas y un comentario final en la crítica. Un gran álbum, ni negro ni azul. Brillante. En fi, parla de la puntuació del disc, una secció típica a tota revista musical, la de la crítica de discos. Aquí parlava de 5 estrelles, perquè aleshores es puntuava d'aquesta manera, però en 1996 ja deixaven les estrelles. La secció s'anomenava CD, signes del temps, i es puntuaven com a l'escola de 0 a 10. El disc del mes per Popular 1 de juny de 1996 era el mencionat Down on the Outside de Soundgarden. El disc al qual li atorgaven un nou. També hi havia una crítica, per exemple, del nou disc de Cranberries, de títol To the Faithful Departed. Aquí li posaven un 7. Segurament el 7 era una de les puntuacions més estàndard a Popular 1. Un 9 o un 10 era per discos excepcionals. Qualsevol cosa per sota de 7 era una castanya. I el 7 era un ni fred ni calor de manual, però el disc dels Cranberries segurament no mereixeria més que aquest 7, però malgrat això tenia un single molt trempat com aquest Salvation.

Però evidentment en el correu del Popular 1, ja us ho he dit, hi havia molta i molt variada consulta musical. En un món sense internet, almenys pels mortals i a casa, un món que estic segur que qualsevol persona de menys de 30 anys no pot ni imaginar, tenir aquesta possibilitat de llegir sobre temàtiques tan variades era una mena de benedicció. Us poso un exemple, un tal J. Chico de Tenerife fa moltes consultes, parlant de Marilyn Manson, parlant de sales de cinema i de la pel·li Bronc & Arrow, un de John Travolta, i moltes més coses, per exemple, això. Destacar discos de Tim Martin és fàcil, su discografia és molt llarga. Lo que podrías hacer es probar con discos representativos de cada década. De los años 40, su primer álbum, Manhattan Midnight. De los 50, discos como Dean Martin Sings, Volare o This Is Dean Martin. De los 60, sobre todo, Everybody Loves Somebody. No sé, podría citarte infinidad de títulos. Los 50 y los 60 fueron sus etapas doradas. Todo lo que encuentres de esos años merecen la pena. Eric Burdon jamás me ha atraído de forma especial. Es un gran cantante, eso está claro. Y su discografía es brillante, pero ya te digo, nunca l'he tenido muy presente. En fi, una cosa que m'ha cridat atenció, jo no recordava, de fet vaig començar a llegir el Popular 1 a mitjans dels anys 90, però mireu aquesta carta d'una tal Maite Serrano de Badalona, o més que no pas la carta, la resposta que li donen. Diu: no publico ya direcciones porque era un detalle que estaba hundiendo esta sección. Todo el mundo quería dejar sus datos y eso es imposible. Sin embargo, ya que pareces estar tan agobiada, olvidemos las nuevas normas por un momento y aquí están sus señas. Y ahora el tío posava la adreça d'aquesta noia. Dices que estás harta de sentirte sola, de no tener amigos y no poder hablar con nadie, y que quieres cartearte con lectores que conecten con tus gustos, Stooges, John Waters, Soundgarden, L7, David Lynch, Henry Miller, etc. Y en especial con la lectora Damage 90, pues ahí queda tu mensaje. Fixeu-vos, tot previ a internet i previ a xarxes socials, aquesta pobra noia que no tenia pel que sembla gaire amics i demanava que li posessin en contacte amb gent. Però marxarem ja, que se'ns tira el temps molt a sobre, i tancarem amb un clàssic del Popular 1, en David Lee Roth, el cantant clàssic dels Van Halen, que també va tenir una carrera en solitari, que incloia també una versió del seu disc, però enregistrada en espanyol. El tio va fer el seu disc, Eat Them Smile, i després va fer una mateixa versió del seu disc traduint les lletres en un espanyol molt macarrònic, que va traduir com a Sonrisa Salvaje. I aquesta cançó incloia la seva versió del That's Life, però sí, traduïda amb aquest espanyol macarrònic, i sona tal que així.

0: I amb el de Billy Roth cantant amb aquest espanyol macarrònic i amb aquest viatge fa 30 anys, la meva adolescència, ho deixarem per avui, bonics records, però també aquesta sensació que, com deia aquell altre filòsof de capçalera del Bartiki, el loro, que no estamos tan mal.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu, i ja ho he dit diverses vegades avui, però que aquest programa es pot recuperar com tots els altres a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Teniu el link a les xarxes socials del Bartiki, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. I ara nosaltres marxarem. Arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

que se n'inspiren com a mitjà de transport econòmic i sostenible. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada fent aportacions vàries i d'un servidor davant del micròfon, gent de bé que portem el timó d'aquesta nau sonora anomenada De Més Enllà. Iniciarem avui el trajecte des d'Eslovàquia amb l'estrena d'un sensacional sextet polifònic femení. A continuació anirem a Rússia amb el folk contemporani creat pel projecte coral d'un cor polifònic i dos músics talentosos. En la secció més flexible, tres propostes ben singulars. Des del Benín de fa mig segle, una orquestra polirítmica. Des del Perú, i també anant mig segle enrere, una banda que fusionava sons llatins i diversos contemporanis de l'època. I des d'Indonèsia, la música de la seva gran orquestra folklòrica. Concluirem l'edició número 924 amb altres dues novetats discogràfiques en clau ancestral. Des d'Azerbaiyán, un tas de música sufí del país asiàtic. I des d'Egipte, un virtuós de lut que en remet vuit segles enrere. Comencem, doncs, amb la presentació quasi completa d'Esbetu, un disc deliciós del sestet Neja, que transmet exactament el que significa aquesta paraula, tendresa. Nascut l'any 2020 en plena pandèmia, el cor polifònic femení ha anat recollint des d'aleshores diverses tradicions vocals entre europees que fa només una setmana ha pres, per fi, format d'àlbum. Anem amb 5 joies sense pausa.

Svetu, així s'anomena l'òpera prima del sextet polifònic femení Nezha, del qual acabem d'escoltar 5 meravelles consecutives: Konopa, Bre Petrunko, Domachine, Midi Mandas i Oda Baxe Voodoo. L'àlbum conté 10 peces, la majoria força curtes, així que ens podrem regalar els sentits amb una audició quasi completa, en la qual només quedarà una cançó en el tinter. Belinda Resnerova, Denisa Parodekova, Maria Valentova, Cristina Kikon Klubanek, Sara Halikova i Susana Branca Ciakova van unir talents i entusiasme l'any 2020 per fundar Nezha, sextet que al marge de les veus de les seves membres només conté alguna percussió esporàdica i poca cosa més, fet que dona a Svetu un aire minimalista i protagonisme exclusiu per a la polifonia folk sorgida de tàbiques tradicions dels pobles eslaus centreeuropeus. L'àlbum inclou 10 cançons tradicionals de 6 països que reflecteixen el viatge artístic del grup. Les veus polifòniques es fusionen amb instruments convidats, creant una experiència d'escolta intensa, plena de bellesa melancoliosa, explosions apassionades i vitalitat rítmica. Tot plegat, com el nom del sextet indica, interpretat amb una gran tendresa i molt d'amor. Us deixem amb altres 4 perles de Svetu, el debut discogràfic de les eslovaques Nezha, Idgreja la Mesecinca, Sosulenka, Dilmano Dilbero i Rumelai.

Ens traslladarem a continuació a la Federació Russa mantenint, al marge de l'origen eslau de la proposta, la polifonia folk com a eix central. Com a membres que som de la Russian World Music Chart, des de la seva fundació, gràcies a l'invitació per participar-hi de la nostra amiga i col·lega de Transglobal World Music Chart, Darien Antipova, són moltes i molt variades les músiques que ens arriben des del país més immens del planeta. En aquesta ocasió us presentem el disc From the Forest, una obra amb la qual The Common Ensemble celebren 10 anys d'aventures musicals partint des dels sons tradicionals de diverses contrades i barrejant-los amb mestria amb sons contemporanis, entre els quals hi destaca l'electrònica introduïda amb elegància i evitant tergiversar els fonaments folclòrics del projecte. A From the Forest, The Common Ensemble compten amb les impagables aportacions del compositor Pavel Pankovsky i del saxofonista improvisador Arkady Pikunov. Una de les característiques més destacables de Common Ensemble és la capacitat de trobar solucions musicals inesperades i treballar en equips interdisciplinaris. El conjunt col·labora regularment amb compositors contemporanis, dissenyadors de so, músics de jazz i electrònica, artistes visuals i directors de teatre. Us deixem amb tres peces fenomenals del From the Forest de la formació russa: Tut Odila, Golubochek i Da Pobubai.

0: Sa.
1: From the Forest, vet aquí el nou disc de la formació polifònica russa The Common Ensemble, en el qual han comptat amb les aportacions de Pavel Pankovsky i d'Arkady Pikunov. The Common Ensemble és un dels grups més distintius de la nova escena folklòrica russa, fundat l'any 2016 per músics professionals i investigadors de la cultura tradicional. Avui Common habita la intersecció del folklore, la música experimental, el teatre i la cultura artística contemporània, tot treballant amb cançons populars enregistrades per etnògrafs i portant amb valentia la tradició cap a l'avantguarda, la música electrònica, la improvisació i el multimèdia. Actualment a The Common Ensemble trobem les vocalistes Mura Kolodovskaya, Maria Medvedchenkova, Maria Kanijina, Polina Dementieva, Justina Butrova i Ilya Sarov, la líder del conjunt. Músiques vergades en la investigació i rescat de melodies polifòniques de diferents contrades de la Federació Russa, que avui ens delecten amb les seves composicions innovadores, com les dues del disc From the Forest, amb què avui ens acomiadarem de The Common Ensemble, Lodochka i Kochetok.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem amb la nostra secció més flexible. Avui amb tres presentacions discogràfiques, de les quals les dues primeres ens arriben des de la Gusarat Segell Analog Àfrica i ens remeten més o menys mig segle enrere. Primer gaudirem amb el disc homònim d'Antoine Ducbet, l'orquestre Polirritmo de Cotonou, formació beninesa que a finals dels anys 70 i principis dels 80 del segle passat van editar tres llargues durades amb sons africans que combinaven amb els contemporanis de l'època, arribats principalment des d'Occident. La història de la banda va ser més aviat efímera, però a Antoine Ducbet tothom el recorda no només com a músic, sinó també com, tal com ell mateix es feia dir, el primer ministre del diable, una definició amb la qual alimentava la seva popularitat com a poderós iniciat del vudú i intermediari amb els esperits, segons els principis d'aquesta religió d'origen africà. Esperits a banda, el cert és que la compilació homònima que tenim entre mans d'Antoine Ducbet i l'orquestra Polirritmo de Cotonou és una magnífica mostra de la ràpida evolució que les músiques de Benín, com va passar en altres països africans, van experimentar en aquella època del segle XX. Us deixem amb dues peces fantàstiques d'Antoine Ducbet i l'orquestra Polirritmo de Cotonou, Adin Jepan Non Chube i Gebe Nan Che.

0: Ja.
1: Continuem amb una altra compilació històrica editada pel valent segell independent alemany Analog Africa, especialistes en el rescat de músiques formidables quasi oblidades. En aquesta ocasió ens porten cap al Perú de fa mig segle, un país que bullia amb propostes musicals que portaven els sons llatins més populars a una nova dimensió que sovint s'emmirallava amb el que succeïa en els països occidentals. Los Orientales de Paramonga 1972-1976 és un àlbum del grup Los Orientales de Paramonga, fundat a finals dels anys 60 a la ciutat costanera de Paramonga, un indret a 3 hores de cotxe cap al nord de Lima, la capital peruana, on es va gestar una inquieta escena musical en la qual sons com el rockabilly o la música surf o psicodèlica es combinaven amb cumbia, guaracha, salsa i guaguancó. Los Orientales de Paramonga van iniciar el seu exitós camí amb la fundació de la banda per part de Víctor Ramírez i Maximiliano Chávez, que amb les seves guitarres psicodèliques van engrescar ràpidament altres músics interessats en el projecte, aleshores ben innovador. Gaudirem durant uns minuts amb 4 peces estupendes del disc Los Orientales de Paramonga 1972-1976, Buscando la Zorra, a Chilipú, Viajando con un Loco i El Romanito.

No són molt de mostrar gaire àlbums en directe, especialment si les peces que inclou ja les hem gaudit anteriorment amb molt d'estudi. Però quan el que ens arriba és tan diferent com el que ara tenim entre mans, no li fem fàstics, per descomptat. Live at Beamquiz és una obra enregistrada en directe a la sala de concerts jazzístics d'Amsterdam, Beamquiz, a càrrec d'una nombrosíssima formació, la Indonesian National Orchestra, també coneguda com a INO, fundada l'any 2010 amb l'objectiu de proporcionar una nova plataforma orquestral per a la pràctica musical del segle XXI, basada en 35 instruments indígenes molt diversos d'Indonèsia. Fa just 10 anys es va consolidar una formació més reduïda de la Indonesian National Orchestra, amb entre 7 i 12 músics, per fer-la més versàtil i poder portar el seu espectacle a sales més petites que les sinfòniques, imprescindibles per encabir l'orquestra completa. Frankie Raden és el compositor i etnomusicòleg fundador de la INO, un projecte que brega per la conservació d'instruments i formes musicals atàviques del país asiàtic, tot emprant llargues composicions on conflueixen elements característics de les innumerables cultures indígenes. Us deixem amb una única peça de la Indonesian National Orchestra anomenada Homage to My Ancestors.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Avui toca en la recta final del programa xalar amb la nostra secció més atàvica i amb un parell de propostes que ens transportaran a temps molt antics. Primer anirem a Azerbaidjan amb una banda cosmopolita amb seu a Noruega, comandada pel músic i poeta d'origen turc Tebrizli Mehmet Reza. El sextet Sabalan s'estrena amb un disc homònim que presenta música arrelada a les tradicions azerbaidjaneses, amb textos sufís dels segles XIII al XVI i poemes del mateix Tbilisi. Representant diverses expressions culturals, el sextet Sabalan compta amb músics de diversos països que han estat seleccionats acuradament per ajudar a interpretar les tradicions musicals de noves maneres. La música es basa en el mugam, una forma folklòrica de l'Azerbaidjan que es desenvolupa a través de la improvisació. El resultat és una música rica i original, composada per un conjunt amb arrels en tradicions de l'Azerbaidjan, el Marroc, Espanya, Sud-amèrica i música clàssica europea. L'Orient es troba amb l'Occident, el Nord es troba amb el Sud, el Vell es de Benon. Us deixem uns minuts amb dues magnífiques composicions del grup Sabalan, Neda i Yurus.

Arriba el moment d'acomiadar-nos d'aquesta edició de Messenger número 924 que ens ha portat avui per 4 dels 5 continents. La cirereta del pastís ens porta cap al Caire, la capital d'Egipte. Allà on viu i treballa el compositor, improvisador i virtuós de lut, Ali Eissa. Un músic bregat en diversos territoris, també, com no, en el dels sons estrictament tradicionals i, en el seu cas, dels més ancestrals. Excels és el títol que el músic egipci ha donat al seu nou treball, un àlbum de més de 3/4 d'hora de duració que conté tan sols 3 peces, òbviament ben llargues. En els darrers anys, molts han pres consciència del músic i compositor egipci Ali Eissa, qui ha estat durant molt de temps una part central de l'escena musical més creativa del Caire, i qui a poc a poc ha anat deixant la seva empremta girant arreu del món, tant com a solista com amb el trio de Handover. La música que ens presenta a Excels està fortament arrelada tant a la música clàssica egípcia com a diverses tradicions de música folk, però segueix el seu propi camí a través de composicions originals, expansives i complexes. Us deixem amb Sukar at Tagani, la més curta de les peces d'Excels, de tan sols 10 minuts, una composició original en la qual, a més del seu oud, Ali Eissa recita versos del poeta àrab Bahr al-Din Zuhair, qui va viure a cavall dels segles XII i XIII. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual deixar-ho córrer, no està malament.

espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi. La família, som la

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.